0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Porteu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues, a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que...
0: Has dormit poquet, flaqui.
1: He dormit poquet, però ha valgut la pena.
0: Jo t'he escoltat des del llit.
1: Veus que bé, quina sort.
0: Aguantant fins al final.
1: Bueno.
0: 5 minuts, m'he perdut de retransmissió.
1: Ja comencem amb 5 minutets.
0: El flaqui ha narrat el comiat de Leo Messi amb la selecció argentina. Avui al Que t'hi jugues hem portat la samarreta de Messi, la samarreta de Maradona. Ara ho comentarem. El que no m'esperava és que al bar, flaqui, haguéssim de convèncer a un argentí de que Messi és millor que Maradona.
1: No, s'admet que hi pugui haver debat per alguns, però vaja, escolta'm.
2: A qui tenia que convencer, a mi?
1: A ti.
2: A mi me tenia que convencer.
1: Para ti, ¿quién es mejor, Messi o Maradona?
2: Maradona, mil veces, mucho más. Siempre, y señalarle a él. Y... Sí, sin problema.
0: Al bar ha vingut el Juan Irigoyen, company del País, que també es queda al Que t'hi jugues. ¿Cómo estás, boludo?
3: ¿Cómo estás?
1: Ah, però boludo és...
0: Ell m'ho diu de manera carinyosa.
1: Ah, val.
0: Per tant, li puc tornar.
3: No, sí. És un formalisme, ja, pràcticament.
1: Sí, directament,
3: boludo.
1: ¿Eh?
3: Sí, no vale, passa vale. Nada. Acá con usted no pasa nada. Depende de quien me lo diga, claro.
0: Claro. ¿No? Tú apelas al sentimiento, a la coyuntura,
3: al momento vital. O para
0: hablar de Messi y Maradona, Maradona y Messi.
3: Sí, bueno, un poco lo que hablábamos ahora. Yo me crié con Diego. O sea, yo soy el 81, vi un poco... Aparte, Maradona tiene ese punto de que era como un familiar de todos los argentinos. O sea, era una persona muy presente en nuestro día a día porque era un tipo... que, bueno, que le iba... era noticia siempre, que no es lo mismo con Leo. Y era noticia por cosas que no siempre estrictamente deportivas.
0: És del diari As, no, Flaqui, la frase de Maradona, som nosaltres i Messi el que voldríem ser.
1: Sí, és un reportatge que ha fet el diari As, no recordo ara mateix de qui és la frase, s'han xerrat amb diferents escriptors i un d'ells verbalitza aquesta reflexió.
3: Avui... Però Galeano també té una bona frase de Maradona, com que era el dios más humano.
0: Maradona. I Messi? El dios más extraterrestre.
3: No sé qué opinaba de Messi, pero de ese punto de, claro, capaz que no sé. ¿Cuándo se murió Galeano? No sé tanto.
0: Tenim aquí el Ramon Besa. Avui l'hem fet venir a l'estudi, perquè com que portàvem el Irigoyen, ens havies d'ajudar a domesticar-lo. Perquè ha entrat i ha dit, vosaltres l'aguanteu només avui, però jo molts dies a la setmana.
4: A la meva trajectòria, jo he estat amb dos personatges extraordinaris, periodistes sensacionals, però que la gent els disfruta i jo els he patit.
0: Que són, un és el Lu Martín.
4: Lu Martín i Juan Irigoyen.
0: Me
3: estás poniendo muy abajo. O sea, me estás mandando muy abajo.
4: És a dir, perquè la controvèrsia, la revolució...
0: Saps amb qui queda perdint avui?
4: Amb Lu Martín, sí. M'ho acaba de dir ara mateix perquè jo he estat esmorzant amb ell.
1: Ah, mira.
0: Sí, esmorza amb tu i dina amb mi.
4: Bueno,
0: aviam si aconseguim que guanyi
4: no,
0: pes.
4: Però,
0: abans l'havia de perdre, l'ha de guanyar.
4: Una de les coses que jo tenia sempre molt present a l'hora de fer una redacció o la secció era trobar gent que jo considerava molt apta i molt bona, però que pensessin diferent que jo. Perquè per pensar igual que jo ja no feia falta. A mi m'han de fer veure les coses que jo no veig.
0: És interessant.
4: O les coses que no... Que em fan veure que jo estic equivocat. Aleshores, amb el Juan i amb el Lu...
0: Els dos els vas fitxar tu pel País?
4: Sí. Bueno, el Juan sí, amb el Lu, amb la complicitat de Santi Segurola, perquè en aquell moment, diguem, Santi era el redactor en cap del País i tenia molta influència a Barcelona, protegia molt Barcelona, i quan es feia un fitxatge d'aquests havies de tenir un aval d'algú que digués des de Madrid, bueno, que t'haig d'explicar jo a tu com funciona aquesta empresa, que quan tens vincles amb Madrid doncs ha de ser consensuat, i aquí l'ideòleg, per mi el meu pare, o sigui, si Maradona és el pare i Messi és el fill, per mi Maradona, Segurola, és el pare del que és el periodisme esportiu del País, el marge que ha tingut molts grans redactors.
0: Estàs dient que Segurola seria Maradona i Lu Martín Messi?
3: No, el Messi.
0: Més aviat el... Ah, vale. Estava pensant en Lu Messi, se llama Maradona.
3: No. El Messi.
5: Però és una cosa... No seria la Minya Val.
0: És una cosa... Hòstia, Lu Martín!
5: No seria la Minya
0: Val. No l'he vist venir.
5: Amb el Ramon Almorzo, amb el Sique Dino i amb el Juan, pues fem queta.
4: Ja està ben tirat, eh? Està ben tirat. Però és igual que també com Cruyff i Guardiola, no? Cruyff era... És a dir, la generació de Guardiola, Xavi, Iniesta... Tots aquests no serien el que són si no haguessin tingut algú que va canviar la mirada del futbol quan va arribar al Barça. I aleshores, jugadors que teòricament abans no formaven part de l'elit del futbol es van convertir en grans estrelles, i crec que Messi, el fet de tenir la pressió de Maradona, la pressió, també l'ha fet més gran.
0: Parlarem molt de Messi en aquest inici del Que t'hi jugues. S'ha acomiadat de la selecció argentina amb un 3-0 contra Benín, a Monumental de River, amb més de 80.000 persones, gol de Messi de penal i dues assistències, 3-0 guanyat Argentina a Benín. Abans, però, Nil Solà, el Barça està entrenant i ja ho fa amb normalitat Joan Garcia.
6: Ja ho fa amb normalitat Joan Garcia, que fa part d'aquest entrenament amb el grup. El Barça ha començat a entrenar-se avui a les 11. Han tornat també Koundé, Cancelo, Bernal i Xavi Espart. Els espanyols que han arribat avui al voltant de les 3 de la matinada no s'entrenaran fins demà. Ja vam explicar ahir que Frenkie ja també fa part d'entrenament al grup. Eric ho fa amb total normalitat.
0: Frenkie, és col·lega seu de tota la vida.
1: Sí, Frenkie.
0: Frenkie,
2: sí, sóc jo. És igual. No passa nada, ja hablarem després.
6: I Rafinha, que continua fent treball específic.
0: Per tant, la notícia important és que Joan Garcia entrena amb normalitat, podrà jugar contra el Getafe, toquem fusta, esperem que sigui així. I al bar, on de tant en tant es llancen notícies allà a la barra, el Nil Solà ha dit que Pedro Porro està a gust al Tottenham, voldria tornar a Espanya, i sondeja la possibilitat d'anar a Barça o Madrid.
6: És un dels... evidentment, Pedro Porro, si marxa del Tottenham, on ha renovat, per això és molt difícil treure'l d'allà, i Barça té Koundé, i el Madrid Alexander Arnold. Si marxa d'allà serà per venir un dels grans d'Espanya. Jo crec que ell, sí, no sé si ho ha manifestat públicament, però li agradaria tornar a la Lliga. Evidentment, si ho fa, serà un dels tres grans.
2: I vol venir al Barça perquè ell ara ja, quan canta l'himne del Tottenham, ja canta Tottenham.
0: Has dit que t'agradaria, Pedro Porro al Barça.
1: Seria un bon guinyo al Barça.
0: T'agradaria, Pedro Porro al Barça.
1: Home, és un jugador que en aquest Mundial la societat que va muntar amb Lamine Yamal a la banda dreta va ser més que interessant, i si la pot reproduir el Barça en aquesta lateral, que a més és veritat que tens Eric García, que està complint bé, però que jo crec que acabarà traslladant-se de més tard que, o més d'hora que tard cap al central. Koundé no m'acaba d'inspirar gaire confiança ara mateix. Seria un bon fitxatge, però entenc que és complicat.
0: El bar el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa. El tornarem a obrir dimecres i dijous de la setmana vinent. Torna la Champions. Dimarts juga el Barça contra el Galatasaray. Dimecres ho fa el Madrid contra la Roma. L'endemà dels dos partits, dimecres i dijous, el bar a les 11 del matí, hora catalana. Que t'hi

0: L'últim gol de Messi amb la selecció argentina ha sonat així al carrusel amb la narració del Flaqui.
1: Monumental el remate de Messi. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol. ¿Quién sabe si por última vez con la albiceste, por última vez con la Argentina, por última vez con ese 10 a la espalda, marca Messi con su bendito pie izquierdo transformando el penalti? Lo abrazan todos los futbolistas, todos quieren tocar, acariciar, felicitar al 10, que le permite emocionado celebrar en el verde del Monumental ante un rendido estadio que
0: gol
1: lo aclama.
0: De penal de Messi per acomiadar-se de la selecció, programació especial a la cadena SER per viure en directe aquest adeu amb la narració del Flaqui que ha acompanyat a Messi al Barça i també a Messi amb la selecció argentina. El millor moment, òbviament, és aquest al 2022.
1: Lo logró con Kempes en el 78, lo logró con Maradona en el 86 y a lomos del bendito pie izquierdo del 10, que no se lo cree, que busca a su familia, que saluda a la grada. Honren, saluden, honoren al rey del fútbol. Imposible encontrar otro como él. Argentina y Messi, Messi y Argentina son campeones del mundo. Lo celebra Lusail. Argentina tiene la tercera estrella. Messi cierra el ciclo más bello jamás contado.
0: El Flaqui acompanyat amb la seva veu al Leo Messi en tots els mundials de l'absolut. El que no recordava és que tu vas començar gràcies al que va guanyar Messi sent encara juvenil fa tants anys.
2: Bueno, aquí a Localia, amb el Miguel Ángel Román vam narrar el Mundial Sub-20 que guanya Messi a Països Baixos, la final davant de Nigèria amb dos gols de Messi de penal, una trajectòria en què va eliminar Espanya a quarts de final, si no m'equivoco, i a partir d'allà doncs se'ns va obrir l'oportunitat tant per al Miguel Ángel com a mi de poder-nos dedicar a això, sincerament.
0: Fixa't,
3: A Localia, em vaig menjar un plat de bledes perquè el Capello del Madrid va guanyar una...
2: Tens raó.
3: Lliga, i vaig dir que si el Madrid grans... jugant com jugaves, jo em menjava un plat de bledes.
2: És un dels grans hits de la meva carrera. Aconseguir que Ramon Besa, es jugués que es menjava un plat de bledes i se'l va menjar en directe. Li vam portar unes bledes...
0: I no guardem imatges d'això? Les hauríem de recuperar
2: a l'època, no? Han d'estar per allà.
0: Tu no et creies que el Madrid de Capello pugui dir
3: bueno,
0: guanyar la Lliga,
3: Sí, em sembla que era el Madrid sí, jugava molt malament sí. I aleshores vaig dir, bueno, a mi és com menjar un plat de bledes, que te'l menges per prescripció facultativa, no pas per gust. I aleshores, doncs, me'l vaig haver d'empassar, sí.
0: El moment més bèstia de Localia, per això, Flaqui, jo el recordo perfectament, és quan a un protagonista, no direm el nom, li va començar a sagnar el nas. A mitja entrevista i vam haver de triar publicitat, perquè, clar, havia d'anar al lavabo a netejar-se. Sí, sí.
2: Sí.
4: Perquè s'havia netejat abans. Sí, sí,
2: sí, sí. Massa fort.
0: Messi es va acomiadar amb aquest discurs.
5: Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. No me queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar, lo más lindo que te puede pasar. Solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
6: Y en esas noches

0: ya nada me hace llorar.
1: Aquesta cançó és la mateixa que va escollir Messi al vídeo on anunciava el seu comiat de la selecció argentina fa unes setmanes. És Brindis, de Soledad Pastorutti, en un comiat emotiu que va fer plorar, per exemple, al seu seleccionador, Scaloni.
2: És, com que dice ahora esta palabra, aura, ¿es? Yo no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie, y eso no va a estar más. Buscaremos nueva herramienta, buscaremos nuevas cosas, seguramente, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y, bueno, tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca, ¿no?
1: Vam escoltar i veure plorar Scaloni, el propi Messi i també a companys com Otamendi, a qui escoltem ara juntament amb Lisandro Martínez i Enzo Fernández.
3: El enano, fuimos muy cercanos. Gracias por ser una de las personas más simples, más humildes, por demostrar su fútbol, por dejar la bandera en lo más alto.
4: Parece que nunca va a llegar y hoy llegó y todavía cuesta asimilarlo. No vamos a ir de acá y pensando que ya la fecha FIFA que tengamos ahora en noviembre va a volver a estar ahí y bueno, va a costar. Que lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí. Muy emocionante, la verdad. Un montón de sensaciones encontradas, espero que Leo haya disfrutado y bueno, lo hemos traído mucho.
5: Pero lo que lloraste, amigo, ¿no?
4: Terrible, terrible.
1: Són veus de companys de Messi el dia del seu comiat. Podeu recuperar la retransmissió, òbviament, a la pàgina web de la cadena SER. Ramon Besa, Juan Irigoyen, des del punt de vista del Barça, no? Com sentir tan a prop i a la vegada tan lluny a Leo Messi? T'acabas d'emocionar, Irigoyen,
6: no,
1: ara?
6: Hay un corazoncito a latido, a palpitarlo.
1: Pero es que ustedes sacan las cosas... Reconócelo, que no pasa nada por
7: esos sacan las cosas de contexto. O sea, yo no estoy diciendo que yo no quiera a Leo, que no me haya emocionado con Leo, que como argentino y como amante del fútbol, hace así un tipo que te dio todo, ¿eh? Estaba hablando con Verdú esta mañana, que me decía que después a sus hijas, a la persona que más quiere es a Leo Messi.
1: Dani. Es buenísimo.
5: Qué Verdú. Con Maribel.
7: Dani,
6: no, Maribel no.
7: Pero podría ser, ¿eh?
1: Dani Verdú te ha dicho esto, ¿eh? Sí. Que después de sus hijos, a la persona que más quiere es a Messi.
7: Sí, sí. Bueno, me sabe mal si le estoy delatando una conversación privada, Dani, jodete, sea donde estés, si estás escuchando. Y nada, lo que pasa es que yo he notado una sabiduría de Messi. O sea, no, antes Messi parecía un sabio en el campo, ¿no? Y no parecía, o al menos no lo demostraba, de una sabiduría fuera del campo, quizás por timidez. Pero ha tenido una inteligencia para saber cómo, cuándo y dónde irse, que es una pena que el Barcelona no le haya dejado tomar la misma, que no haya decidido él cómo y cuándo irse.
1: Ara, era una gestió complicada, ¿eh? Per l'època, també per la dimensió de Messi, la situació del Barça, era complicat.
7: Por lo que sea. Yo no estoy buscando señalar a alguien.
5: Es el culpa del señor Partey.
7: Simplemente, el momento que se va a... Las lágrimas de Messi de ayer, de emoción, de nostalgia, o de lo que significa, o esa mezcla entre alegría y tristeza, no tiene nada que ver con las de rabia del 2021. Es eso.
1: Sí, sí, los plos son diferentes. Sí, sí.
8: Es curioso porque yo voy, cuando comparaba, dient que el Messi ha viscut com dues línies paral·leles que per molt que es prolonguin mai es troben, que són el Barça i Argentina. Perquè la seva gran etapa al Barça, no, Argentina estava molt malament.
1: I era quan li deien pecho frío a Argentina.
8: I la millor etapa ha estat a partir del 2021, que és quan ell guanya la Copa Amèrica a Maracanà contra Brasil, i és quan se'n va del Barça, no? Que és de dir, ostres, què ha passat? I ara ha desenvolupat tota la part que li faltava a Argentina i li faltava del Barça. No sé quan les dues línies arribaran a coincidir. Però sí que crec que estaria bé, en la línia de l'homenatge popular que hi va haver ahir a Argentina, que és molt sentit a Buenos Aires, rumiar quin pot ser la manera del barcelonisme de testimoniar la gratitud i l'afecte cap a la seva obra. Perquè crec que futbolísticament, al marge d'emocionalment, hi ha una cosa que és objectivable i que li pertany al Barça gràcies també a Messi, que és aquesta facilitat que un jugador de carrer no s'espatlli, sinó que en canvi triomfi després de passar per l'acadèmia de la Masia. És a dir, ara ho estem veient amb Lamine, crec que en el fons, és, ho he repetit moltes vegades, però crec que en aquest cas és escaient que quan tu entres a la Masia és com si entressis en un conservatori en el que aprens com toquen tots els instruments. I només improvises, el Bermúdez em corregirà com a músic, a partir del solfeig. Perquè si improvises com si fossis un músic de jazz sense saber el solfeig, se't veu tot. Aleshores, Messi va continuar sent sempre un futbolista de carrer que es podia saltar les normes del conservatori, però perquè sabia com actuaven els altres músics, cosa que ara està fent exactament igual Lamin. I aquesta capacitat de mantenir el futbolista de barri nascut a Rosario i ha estat a l'Acadèmia del Barça, a la Masia, fa que jo crec que l'homenatge del Barça pugui ser diferent i al mateix temps compatible amb el d'ahir. Amb el camí, em sembla bé que s'honori la victòria i la trajectòria de Messi, sobretot perquè jo crec que encara fins i tot va fer un millor mundial el 2026 sí. que el 2022.
9: Sí, sí.
8: Menys el partit de la final, i per tant està en plenitud, i per tant tenia més trajectòria segurament per poder continuar, no? Però vull dir, ell ha decidit, en la línia del que deia el Juan, la cadència vital que ha tingut em recorda molt a la cadència que té amb la jugada. Jo ara, perquè estic una mica empaltat pel Gènesis, els capítols de Ferran Adrià, que és un personatge que també m'interessa molt, jo crec que el Messi el que va fer és la deconstrucció del futbol. És a dir, en lloc de construir-lo, jugava tant a càmera lenta que tu podies desconstruir com es fabricava una jugada. Tu ara pares és fotograma per fotograma.
10: Hòstia, aquesta no l'he vist bé.
8: No hi ha hagut ningú.
10: Comparar
8: no.
10: Messi amb Ferran Adrià.
8: Bueno, en el sentit de construir, és a dir, el futbol ja s'ha vist tot, jo vaig a veure com puc fer que el futbol sigui diferent. Aleshores, ell fa una cerimònia que és, per la manera que juga, per la cadència de les seves jugades, que la gent diu no sua, no corre, sinó que juga gairebé perquè tu puguis...
10: Però quan era molt jove anava ràpid. Jugava ràpid.
8: Sí, però ara estem parlant ja...
10: I, és a dir, de l'etapa final.
8: És a dir, el
10: que
8: fet és que de vegades, perquè la pilota vagi ràpida, tu pots anar lent. El que ha d'anar ràpid és la pilota, no tu. Però si tu l'analitzes fredament, això hi va haver un article que em va ajudar molt, del Jorge Valdano, que explicava una mica justament això de la càmera lenta, i que després jo ho he portat a la deconstrucció. És a dir, tu pots fabricar el futbol, és a dir, com es juga a futbol a través dels fotogrames de cada jugada de Messi, veuràs com és el toc i què és el passi. I això té una grandesa extraordinària. Participo una mica del que diu el Juan, que ell, a diferència dels seus precursors, mai ha estat un revolucionari, mai ha estat un transgressor, mai ha estat, sinó que ho ha fet des de la convencionalitat. I això té molt de mèrit, perquè ell, cap i la fi, sempre remetia el camp i les regles del joc. Mai va estar expulsat molt poques vegades, mai no li he recordat que simulés un penal.
10: Va marcar un gol amb la mà, això sí. Com Maradona.
8: Maradona. Però vull dir, d'algun moment ell desafiava, és a dir, jo no negaré que he fet el gol amb la mà, que puc haver fet trampes, però depèn de si m'ha vist més a l'àrbit o no, perquè després hi pot haver una jugada que a mi m'han fet un penal que no m'han pitat. Però vull dir, no era un jugador, no feia trampes.
10: De fet, Iturralde González, a Carrusel, va reflexionar sobre això que estàs comentant, Ramon, de lo molt que tenen que agrair-li a Messi, que han d'agrair-li a Messi, els àrbitres.
11: Vosotros sabréis lo que es Messi futbolista, yo os voy a hablar para lo que ha sido para los árbitros. Ha sido el jugador que podía habernos echado en cada partido 100.000 personas encima sí. nuestro, en cuanto a simulaciones, en cuanto a tirarse, y ha sido de los jugadores más...
9: Sí, más nobles, ¿no? Sí.
11: Más nobles en un terreno de juego, porque mira que le han pegado. Y nunca buscaba tirarse, nunca buscaba... A ver si aprenden los jugadores nuevos, sobre todo los jóvenes, sí. que nunca buscaba el engaño. Tú fíjate, Messi, en la selección argentina, que busque el engaño, bueno, que se tire,
9: totalmente.
11: Pues le pone un partido al árbitro, patas abajo.
10: Aquí está Iturralde González amb Manu Carreño, al líbrid que vam acabar fent ahir al tram final del Larguero, juntant-lo amb Carrusel.
8: Agafa ara... després del que has vist a Messi, les imatges de Maradona als anys 80, 81, 82 a Barcelona, les hòsties que rebia cada partit, no hi havia televisió, és a dir, la vida de Messi, la gran diferència amb els altres cracs és que ha estat retransmetida en directe.
10: L'ha protegit la tele, a Messi.
8: Tots els entrenaments, ho sabem tot de Messi. En canvi, de Maradona, tu veus el Life is Life quan està jugant i encara t'hi quedes, perquè és un episodi de la vida de Maradona. Tu veus un gol de Cruyff i vas veient episodis, és com si veiessis una sèrie. En el cas de Messi és una pel·lícula, no hi ha sèries. És una pel·lícula de principi a fi que t'ha permès actualitzar tot el futbol. Això també és una cosa que li hem d'agrair, no? Que a partir d'ell, tu hem tornat a parlar de Pelé, hem tornat a parlar de Cruyff, hem tornat a parlar de Maradona, hem tornat a parlar dels grans de Di Stéfano, fins i tot, no? Amb aquest caràcter que ell tenia de procedència argentina.
10: Ens ajuda a reconstruir la història del futbol.
8: La història.
10: Hauria de ser professor d'història, Messi. perquè gràcies a ell l'hem conegut. Gràcies. Molts
8: i després
10: oients l'hauran conegut.
8: En el fons, com argentins, jo que amb el Maradona vaig descobrir una cosa, que és un exemple que tu deies. Quan estava Samitier què feia? A la història del Barça, tocava amb la punta de la bota el travesser. Quan va arribar, d'alguna manera, l'evolució del futbol, va arribar la quietud amb Kubala, que eren tots els gestos tècnics. I allò, però tot era una quietud solemne. Arriba Cruyff i és el futbol en moviment. Tot anava ja a una altra velocitat. I arriba Maradona i és el tango. Per què? Perquè frenava. El tango, verdad o mentida, tu acceleres i frenes. Has de ser molt argentí i saber ballar molt el tango. Si no, no ho veus. Jo de vegades encara ho faig, em poso els gols de Maradona amb música de Gardel. Perquè és el tango, és a dir, accelerar, frenar.
10: M'ho dius en sèrio, que sí, veus gols de Maradona amb música de Gardel? Sí, encara ara?
8: Encara ara, clar que sí.
10: Amb una copeta, amb una copeta de vi?
8: No, de whisky.
7: Esta no la veia venir.
10: Ah, m'estàs dient en sèrio o no?
9: La última farra de mi vida, muchachos, que se va.
7: ¿De quién era amigo Gardel? ¿Era amigo de alguno de
8: Samitier?
7: De Samitier.
10: Em sembla una tonteria, però ens ensenyes a gaudir de la vida en petits moments.
7: I tant.
10: Perquè avui, a la nit, imitaré, faré el mateix.
8: Clar, però el Sergi, d'alguna manera, ho fa amb el Ronaldinho. Jo crec que tothom té, els que ens agrada molt el futbol, el moment, el flac, ho farà amb Messi, no? Vull dir, tothom té un... Jo també ho havia fet amb altres maneres, amb Cruyff, però jo quan vaig veure Maradona, jo vaig veure un futbol diferent perquè era aquesta evolució que t'he intentat explicar. Del frenar, és a dir, també es pot frenar, no? Segurament hi ha altres jugadors que han frenat, però aplicat a un tango, que és allò de... Jo, el meu pare era molt ballador, li agradava molt la música, jo sóc un negat. No tinc oïda musical, ni tampoc ho sé entendre, però aleshores per això faig moments íntims. En lloc d'aprendre a ballar tangos, foto un tango, aleshores solet, no emprenyo a ningú, i em passo 20 minutets de desconnexió, ballant-ho i ja està.
10: Que guai. I el Ramon Mesa ha aconseguit una cosa insòlita, que és que en una tertúlia tinguem un argentí que està callat escoltant un català.
7: No, però sí, esto es la historia de nuestra vida, ¿eh? O sea, claro, hay que, cuando habla alguien que sabe, hay que quedarse callado.
6: I tant, ya voy a aprendre.
7: No, sí. Y aparte, con cosas que tiene que... Lo de Maradona, sí, lo hemos hablado, esto que Diego era mucho más estético, si se quiere, en su gambeta, que Diego.
10: Bueno, y él representaba algo más que un jugador. No, Messi es solo un futbolista y Maradona era algo más.
7: Sí, Diego está en ese punto con Ali, con...
8: Però la derrota, a més, a diferència del que ha dit avui Havois, per exemple, parlant de que Messi hagués estat millor escriptor, jo crec que la derrota té més plecs literaris que no pas la victòria.
10: Ramon, avui ens estàs elevant a...
8: No, és a dir...
7: Però és romantitzar la derrota un poc.
6: Sí, la derrota et porta a ser millor escriptor, diguéssim?
8: Et porta a ser més dur. Sí. Et porta a ser més periodista. Sí. És a dir, tu et surten... Bueno, a mi ara, el que em va passar amb Xavi, no ho vull citar, però posaré un cas de que tu pots ser que aquell adjectiu del
10: Buffon
8: d'un moment que et surt el Buffon, que no està referit a Xavi, sinó al Barça, no et surt amb la victòria. La victòria et surt un altre adjectiu. Mm. Aleshores, la competència...
10: Perquè la derrota et fa sagnar les ferides.
8: Just. Sobretot perquè tu estàs tan emprenyat i tan dolgut perquè, en el fons, et surt la teva condició de culer o de simpatitzant amb l'equip que jugues, que acabes transmetent el teu dolor. Aleshores té uns plecs i té una emotivitat i un dolor que
7: mejor,
8: no té la victòria.
7: Tu mejor frase, o una de tus mejores frases, la tenés en el 5-0. Sí. Los goles caen en el Camp Nou como las hojas en otoño.
6: Está en el Museu del
7: No te quiero contradecir, o sea, pero... No.
10: Oye, que el 25 de octubre cae en otoño, ¿eh? Pleno otoño ya, el Barça-Madrid d'aquesta temporada. Aviam si tornen a fer gols com les fulles a la tarda.
8: I el 29 és el dia de la fundació del club, que és ja no les eleccions generals.
6: 29 de novembre, sí senyor.
10: Sí, senyor. Estan arribant missatges al 606-32-72-11 sobre Messi. Ara n'escoltarem alguns, 606-32-72-11, però, òbviament, del comiat de Messi se'n parla a tot el món. Ho repassem amb el Marcos López.
12: El quiosc del Marcos.
10: Hola, Marcos.
6: Hola, Marcos.
13: Hola, sí que... Hola, Fraki. Muy buenos días. Tres diarios, tres historias, evidentemente, de Argentina. En el diario Le, Hernán Kraus escribe: gracias eternas, Lionel Andrés Messi. Y se reconstruye el relato de una noche inolvidable que comienza mucho antes. Leo llora cuando llega, en el micro emocionado. Se seca las lágrimas mientras mira su vida de selección pasar por la ventanilla. Se lee en uno de los rotativos más importantes del país. En Clarín, otro de los más grandes, Martin Wood titula: Lionel Messi, una huella para siempre. La noche en que abrazó a todo un país y le dijo adiós a la selección, indicando que la estrella, el que fuera jugador del Barça, no pudo cantar el himno del país, atrapado como estaba por la emoción, mientras Scaloni y sus lágrimas infinitas reflejaban la tristeza inacabable de millones de argentinos. Hasta la pelota lloraba. En La Nación, la leyenda del hombre imposible, Messi, le tocó la puerta de la eternidad la noche en que el fútbol le dijo gracias para siempre, escribe Andrés Eliceche, admitiendo que no hay homenaje que pueda estar a la altura del futbolista más extraordinario de todos los tiempos. No hay partido, no hay canción, no hay texto, no hay gol, ni siquiera uno suyo que simbolice la dimensión real que tiene este hombre en la historia d'este deporte.
10: Fixeu-vos com contrasta el comiat de Messi amb la selecció argentina, Flaqui, amb el de Cristiano Ronaldo i Portugal.
14: Sí, és un contrast més que evident. Cristiano Ronaldo va emetre un comunicat per explicar i donar el seu punt de vista tot el que ha passat en les darreres setmanes, els darrers dies, des que va marxar de la concentració.
10: Un comunicat que era la Bíblia, perquè sí, costava de llegir-lo sencer.
14: Era llarg. No eren 50.000 folis, però gairebé. Explica una mica la seva versió dels fets i detalla, desvetlla, que hi va haver una reunió després de... just quan ell valorava, estava enfadat perquè l'havien fet escalfar mitja hora i no l'havien fet jugar cap minut davant de Noruega, que va haver una reunió abans que ell marxés de la concentració entre el president, ell i el seleccionador, on es va pactar que la roda de premsa que oferiria en els següents dies Jorge Jesús, el seleccionador portuguès, diria una sèrie de coses, una sèrie de punts que Cristiano va imposar que es diguessin perquè ell retornés, diguéssim, a la disciplina de l'equip. Crida molt l'atenció un dels punts, el número 6, que diu cometí un error. Això ho havia de dir Jorge Jesús, eh? Sí, per ordre de Cristiano Ronaldo.
10: I Cristiano reconeix que ell va validar aquest comunicat.
14: Ell va validar aquest comunicat, és el que s'havia pactat, i com que al final Jorge Jesús no ho diu, és quan ell decideix marxar. El punt 6 era Jorge Jesús dient cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido.
10: Clar, així hem entès aquesta declaració de Jorge Jesús.
15: El plebe que eu disse ao Cris que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo que ele vou precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador,
10: aqui,
15: quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá, blá, blá, né? E depois não entra, não há nenhum que fique contente.
10: Nenhum. Não há jogador que esteja contente.
15: Quanto mais o Cris tem estatuto, quanto mais fosse o Pelé, quanto mais fosse o Maradona.
10: Diu, li passaria a Cristiano, com li passaria a Pelé, a Maradona, i acaba dient on podria passar a mi.
14: On podria passar a mi. Però que al final acaba aquesta reflexió dient tots sí, som iguals, tots tenim les mateixes condicions. Evidentment, Cristiano és un símbol, però ha decidit el que havia decidit.
16: Ho passar dos comunicados do Cris pelo forro dos pelotos. Bàsicament.
10: S'ha reinterpretat.
16: Bàsicament. Sí, sí, sí.
14: Sí que és veritat que crida l'atenció que just el dia d'ahir convisquessin en línies paral·leles, abans que deia el Ramon, doncs el comiat de Messi aclamat i aquest de Cristiano, que veurem com acaba aquesta
10: sèrie. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
17: Hola, sí que bon dia.
10: Tremendo, el contrast.
17: És bestial. És bestial i, a més, no crec que sigui ni molt menys una casualitat que hagi coincidit en el dia, perquè l'últim partit de Portugal va ser diumenge, les declaracions últimes de Jorge Jesús van ser diumenge, és a dir, Cristiano havia tingut tots els dies que des que va marxar el dimecres de la setmana passada de la selecció fins que acabava el periple de Portugal en aquesta Nations League per pensar que deia i com ho deia, ho podia haver publicat perfectíssimament dilluns i ho fa coincidir no només en dimarts sinó en la tarda, les hores prèvies a aquest homenatge de Messi. Per mi no és casualitat.
10: Tu creus que ho fa coincidir expressament, Cristiano Ronaldo, per eclipsar la deu de Messi?
17: Sento fer servir una frase d'aquestes dels joves, però no tengo pruebas, però tampoco dudas. És a dir, no, crec que claríssimament està buscant que el focus no il·lumini només a Messi.
10: Lo de la comparació és tremendo, eh?
18: Però és que encara l'il·lumina més.
7: Però claro, es que me parece como la estrategia... Clar,
10: però es sí, parla en alguns llocs més de la polèmica. Sí,
18: però voy a quedar tan mal... Que se va a hablar de mí antes de lo bien que va a quedar Messi.
10: Que hablen de mí, aunque sea mal, ¿no? Pero que parlen de uno.
7: Uf, no sé yo, no sé. Me parece muy raro. Bruno, no te compro tu teoría.
17: No, de ti no lo dudaba, ¿no? Ninguna falta.
8: Una reflexión que feia molt a l'àrea de metodologia del Barça, quan estava Paco Seirulo, que ell sempre defensava que el futbol físic, que es basa en la velocitat i en la potència, sempre té una fi. Sí, sempre hi ha un moment que deixes de ser més ràpid o deixes de tenir més força. Mentre que el futbol, a partir del passi, és comunicació. I la comunicació és el virtuisme, el ser virtuós i tenir talent. I aleshores això no té mai final. Simplement depèn de que per passar-te la pilota els tres que se la passin, els quatre, s'entenguin. Una mica és la metàfora de Messi. Messi és el futbol coral i d'associar-se amb jugadors. Cristiano és el culte a l'egoisme fins a les últimes conseqüències.
10: Missatges al 606-32-72-11, per exemple, el que ens envia el Júnior sobre Messi.
19: Els que hem anat al Camp Nou hem sigut uns privilegiats de veure el millor jugador del món. Sento un orgull immens d'haver gaudit del seu joc, els seus gols i tots els títols aconseguits. Veure que es retira de la selecció fa pena, però reconforta saber que marxa havent guanyat un Mundial. I ara, ara ens queda la gratitud, ens queda la certesa de saber que mai més ningú ens farà sentir el mateix. I el privilegi de dir sempre, jo el vaig veure jugar.
10: L'Albert, 606-32-72-11.
20: Bon dia, culers. Messi és la persona que més feliç m'ha fet en la meva vida després dels meus fills.
10: Mira,
20: això ho ha dit Sique Rodríguez un dia al que t'hi jugues i estic totalment d'acord amb aquesta frase.
10: No
20: jo penso igual.
10: Devia ser després d'un 5-0 del Barça. Caralho,
18: muchas gracias. Una cosa
10: així, una Champions.
18: El Teo, la Mafalda i luego Xaboixo. Qué rico, qué rico. Qué bien.
10: Aneu enviant missatges al 606-32-72-11. Hi ha possibilitat de que la història de Messi amb el Barça amb Messi es recuseixi? La ferida? Cicatritzi?
7: Bueno, el tiempo cura todo, ¿no? No lo sé. En estas circunstancias hoy lo veo difícil. Pero bueno, no sé. Todo puede pasar. Hay que ver cómo se planea ese reencuentro, ¿no? Si con el nombre del estadio, si con un partido cuando termine su etapa en el Inter de Miami, cómo también él piensa su regreso a Barcelona, ¿no? Ahora que va comprando club por categoría, ¿no?
14: Jo no sé si hi ha la possibilitat o no, però jo crec que sí que hi ha la necessitat. Jo crec que els culers necessitem tancar aquesta ferida, perquè es va produir la sortida d'una forma inesperada i molt frustrant i molt trista, perquè després el distanciament, per la raó que sigui, s'ha mantingut, però jo crec que el Barça i Messi i el Barça s'han de capitalitzar mútuament. Sí, em sembla que és una història que no s'entén la història de l'un sense la història de l'altre. Ni la història de l'altre sense la història
7: de l'un. Però bueno, ¿crees que el culé socio ya... Cuando Messi da esa imagen, viene acá de una manera provocativa, ¿no? Que se mete en el campó.
14: De madrugada, sí.
7: De madrugada.
14: Jo entenc que hi pugui haver cert distanciament, potser d'alguns socis del Barça, aficionats, cap a Messi, perquè ha passat temps, no sé, per la roca, sigui. Però crec que passats els anys aquesta ferida s'ha de tancar. S'ha de buscar la forma que es pugui tancar. Jo crec que és obligatori tancar la ferida entre Messi i el Barça i el Barça i Messi. Si no, pot ser que el millor jugador de la teva història no el puguis gaudir ni capitalitzar ni disfrutar en els anys que li venen ja després de que hagi penjat les botes. Em sembla que, no sé si hi ha la possibilitat, estic convençut que es trobarà la fórmula, però per mi és una necessitat, és una obligació restablir llaços i amistat amb Leo Messi i el Barça.
8: Jo crec que es falta generositat i grandesa i buscar un motiu o un intermediari. Recordo, per exemple, l'homenatge al Camp Nou, al Dream Team, en què Cruyff hi ha un moment en què és l'amo del camp, o sigui, amb tota l'afició entregada. Després podem discutir, perquè és el que es discuteix sempre, què hi havia aquell dia al camp, si més aficionats que socis o el que vulguis, i quan té el micròfon al camp, diu, ara toquem l'himne. És a dir, no fa un discurs contra res. Deu ser un punt de catarsis o d'alguna manera l'homenatge aquell del Cruyff que havia sortit com havia sortit i que havia passat el que havia passat.
10: Vols dir que si es va aconseguir això es pot aconseguir?
8: Vull dir que,
10: Messi,
8: per exemple, jo ara penso en una figura on comença la història com es podria reconstruir. Jo penso que el punt podria ser Lamine Yamal, perquè hi ha la foto de Lamine i la foto de Messi. És a dir, en el fons, aquella foto del Montfort a la banyera...
10: Ja m'estic imaginant
8: ara.
10: Una taula.
8: No, estic dient, tu tens
10: Messi a un costat, la porta a l'altre i la minya amb el de regató, bueno, i això ha de ser la bomba, eh?
8: Simplement et dic com buscar escenaris o moments de que algú...
10: I el faciler que sigui el pare de la minya amb el Hasselhart,
8: per exemple.
18: Però vull dir, per exemple, claro, mientras él lo baña, yo los frío.
14: Los baños en aceite.
18: Los baños en aceite, claro.
8: Però el respecte que es tenen Messi i la min pot ser un factor de catarsis. Pot ser, no sé, jo ara parlo per parlar.
10: No, escolta'm, està bé llançar idees, no, i aviam si algú les recull.
8: Jo les meves iniciatives aquestes normalment sempre fracasso, com tantes altres coses a la vida. Recordo que també vaig voler fer la pau en un moment determinat, ho vaig fer d'intermediari amb el Ramon Font, que va ser el gran abanderat, per fer-ho entre el Figo i el Barça, i no hi va haver manera, perquè el Figo es negava a demanar perdó. O sigui, la clau passava perquè la porta estava disposada.
10: Doncs vols que et digui una maldat?
8: I no es va fer.
10: Que només la deixo caure i algun dia l'ampliem, perquè me la van explicar l'altre dia. Una de les claus del trencament entre la porta i Florentino i de la fractura i el distanciament del Barça amb la Superliga és una conversa de la porta amb Luis Figo. No és l'única, eh? Ja feia temps que s'estava cuinant el distanciament i la fractura, però hi ha una conversa entre la porta i Luis Figo, on Figo, que és ambaixador de UEFA, Figo és ambaixador de UEFA, tinc entès que no li parla gaire bé de Florentino i dels seus projectes.
8: Però vull dir que el Barça ha tingut casos de jugadors que s'ha acabat de mala manera, de distanciaments i tal, i ara seria un moment també, amb totes les etapes que ha anat superant a la seva història, també de ser capaç, a la línia del missatge del Flaqui, de saber com gestionar la reconciliació amb Messi. Crec que és un acte de grandesa, és un acte de gratitud, és un acte escaient més enllà dels que creguin, que no es tracta que torni a jugar a futbol com es havia plantejat, no? Es tracta de simplement de quedar en pau els dos i de poder-se trobar i de dir, escolta, el que ha fet, voldria recordar que totes les declaracions que ha fet Messi des de que va anar-se'n del Barça, no n'hi ha hagut mai cap contra el Barça. Ell sap diferenciar molt bé, que és el que de vegades els periodistes no fem, entre el que és el club i una junta directiva. Una junta directiva no és sinònim del club, és el que està gestionant el club en un moment determinat. Que avui, no, amb això no estic dient que s'hagi d'esperar a que Laporta no sigui president del Barça, sinó que justament a Laporta, de la manera que té cintura i habilitat per sortir de les situacions més inversemblants, vull pensar que tindrà aquesta grandesa i generositat per saber-se trobar amb Messi.
7: Però vos creus que Messi quiere una reconciliació? No, però una reconciliació simplement deportiva. No va a querer volver al club, perquè ahí es hay que ver como club en qué es lo que se convierte Messi. Porque una cosa es una reconciliación y el campo y lo que quiere Flaqui, ¿no? Como un pacto de amor final entre la afición del Barça y Leo. Pero si para eso tenés que entregar algo, vos no sabés qué va a ser Leo. Si vos le tenés que dar un presidente de honor, un director deportivo, claro, vos no sabés en qué se va a convertir Leo. Claro, y ahí como club es difícil gestionar eso. Porque si a cambio de pactar tenés que entregar algo, ¿qué entregás?

0: Sí. Quizás no, ¿eh? Porque él ya tiene sus negocios y entre el Lense
1: y... Y hauria d'haver una figura que acosti
2: a les dues parts. Un intermediari o algú que sigui capaç de gestionar.
1: Ramon Besa, Juan Irigoyen, us llegim al País. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Són 3:15 del migdia. Flaqui.
3: Un abrazo a todos. Muchas gracias, Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto. Y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
4: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Espanya guanya 1-2 a Croàcia i Anglaterra 3-0 a la República Txeca.
6: Sí, victòria 3-0, com dius, amb doblet de Harry Kane. Els anglesos queden segons de grup de les Nacions de la Nations League a 3 punts d'Espanya. Ai, Gordon no va jugar ni un minut.
1: En bàsquet, l'Eurolliga va renunciar ahir a la fusió amb la NBA. Després n'ampliem els detalls amb l'Albert Llimós. I doble victòria catalana a Europa.
6: El Joventut de Badalona es va imposar 86-75 al Bnei Israelià a la Champions i el Fiat Girona va sumar el triomf 87-75 davant el Dinamo de Bucarest a la FIBA Europe Cup.
1: Avui torn per al Manresa.
6: Reben a l'Ulm Alemany en la segona jornada de l'Eurocup a 9:15.
1: Debut amb nota de Daimara a la NBA.
6: El pivot espanyol nascut el 2005 ha debutat en pretemporada amb els Oklahoma City Thunder aquesta matinada, 12 punts davant els New Orleans Pelicans.
1: El que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
5: Arroba que t'hi jugues.
1: I la mala... S'acaba d'acomiadar Pedro, perquè he recordat
8: la
1: broma,
8: no?
1: Sí. Del Flaqui amb el teu cognom.
6: No, perquè tu has dit que és una persona que treballa molt, que és veritat, però que sempre va calmada, no, sí. No hi ha un punt d'estrès.
1: Núria Vilacalma.
8: Sempre em canvia el cognom, el Flaqui.
1: Sí. Escolta'm, Núria, que s'acaba d'acomiadar Pedro a les xarxes
8: sí,
1: socials.
8: Sí, Pedro Rodríguez ha fet una publicació al seu compte d'Instagram. Siento que es el momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Y acaba dient, gracias, fútbol, por hacerme tan feliz, Pedro Rodríguez, que s'ha acomiadat amb aquest vídeo.
9: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo aquí.
10: Pedrito, con ese dorsal 33.
9: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después. Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça.
8: El vídeo sí que l'ha penjat al seu Instagram i és al Camp Nou. L'ha gravat al Camp Nou, aquest vídeo de comiat de Pedrito.
1: Àlex del Mas, com estàs?
11: Bon dia, molt bé.
1: Quina carrera que ha tingut Pedro i que útil ha estat pels entrenadors pels quals ha jugat.
6: Figura clau del millor Barça a la història,
1: Sí, sí.
11: Sí, i que valuós, no? Guardiola, recordo que sempre destacava el nom de Pedro perquè estava una mica a l'ombra i era el que et donava la profunditat, l'amplitud, les ruptures, aquelles coses tan importants que feien que els jugadors de dins, que el Xavi, Iniesta i companyia, tinguessin més facilitats. Carrera brutal, sí, sí.
6: Ara el Barça del 2009 del sextet va marcar en totes les competicions.
1: A les 6.
6: A les 6.
11: Sí, sí.
1: Obrim la classe de l'Àlex del Mas, la del Masterclass, perquè la teníem pendent des de dilluns.
6: Sí, però vaja...
1: I ja ens apropem al cap de setmana.
6: Hem hagut de suspendre classes, la climatologia...
1: Molt ben vist, Flaqui.
5: Del Masterclass.
1: Gràcies. I el tio, que és un jugador d'equip, un professor d'universitat...
6: Sí, senyor.
1: Entenia que les classes se suspenguessin.
6: Sí, a vegades passen.
1: Però val la pena fer-la perquè és interessant. Escoltant, per exemple, aquests dies que ens ha visitat als estudis de Ser Catalunya el Ramon Terrats, escolteu què deia del Barça.
12: El Barça són molt bons, llavors. I també que no és només que tècnicament són molt bons, sinó també estan molt ben preparats tècnicament, tàcticament, i que tots són bons. O sigui, la plantilla és que els 11 que juguen són d'un nivell molt alt. Llavors és molt difícil competir moltes vegades contra aquest tipus de jugadors, doncs perquè... et fatiguen també, sobretot sense pilota, que al final és el més dur. Després, quan la tens, no la vols ni veure. Quan t'arriba i estàs tan cansat que no la vols ni veure.
1: Et fatiguen sense pilota que quan la tens ja no la vols ni veure perquè estàs molt cansat, no? I Dani Olmo, aquests dies que ha estat amb la selecció, ha comparat De La Fuente amb Flick i els matisos que hi ha.
13: Evidentemente son dos entrenadores distintos. Aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero igualmente yo me encuentro bien en esos dos aspectos.
1: Dani Olmo diu que al Barça li demanen ser més vertical. Àlex, i és així que el joc del Barça ha anat mutant, ho expliques en 4 punts a la teva del Masterclass. Sí. Ha passat, sí, al tanto, de les 3 P's a les 2 P's.
14: Què dius?

0: Menos pes?
1: Menos pes.
2: Quina és la P que ha caigut?
1: L'àscar. Sí.
0: Perro potencialment o peligroso? Quina ha caigut?
3: No és aquesta, Xavi, no és aquesta. Ha caigut la P de la posició. Recordem que les tres P's del joc del Barça era la possessió, sí, la pressió, sí, i la posició. Sí. Doncs bé, com ens deia Dani Olmo en aquest tall, la posició, el Barça ja no la té tan rigorosa. És a dir, aquest Barça continua tenint joc al peu, joc posicional, amb Lamin, amb Rodri i companyia, però, en canvi, ja no juga el joc de posició clàssic, pur, de tota la vida, sinó que intercanvia posicions. Hi ha molt dinamisme. Fixa't, Sique, que aquesta temporada les distàncies per partit recorregudes per l'equip són 104,6 quilòmetres de mitjana per partit, entre tots, els jugadors que participen en un partit del Barça. La temporada passada estaven 97 quilòmetres per partit. I l'anterior encara estava més a baix, sobre els 92 quilòmetres per partit.
2: I 7 quilòmetres més de distància recorre el Barça cada partit respecte a la temporada passada. 7 quilòmetres més de distància de mitjana per partit. I ho has mig comentat ara, el segon punt interessant és que volen els jugadors més profunditat i no tant la pilota al peu, no tant joc al peu.
3: Sí, moltes més solucions a l'espai. Flick demana això, ocupar els espais, fer ruptures constants i no deixar respirar el rival, eh? Com us deia, encara hi ha els Lamin, Pedri, que moltes vegades doncs, tenen aquest joc més calmat, però fixa't sí que aquest 2026-2027, i això va molt lligat amb la posició de Rafinha de nou i també amb la de Gordon, el Barça fa 7 passades a l'espai de mitjana per partit. Sabeu quantes en feia les dues primeres temporades del Barça de Flick? Només 3. Per tant, més del doble està fent aquesta temporada, senyal de que els davanters estan buscant més ruptures i Flick vol que s'aprofitin.
2: Això ho diuen els números que interpreta l'Àlex Delmas per explicar els matisos al joc del Barça de Hansi Flick aquesta temporada respecte a les anteriors. El doble de passades a l'espai aquest any respecte a la temporada passada i l'anterior. Ho hem escoltat en boca de Ramon Terrats. És el tercer punt que tu destaques, Àlex. Ofega més al rival.
3: Sí, no el deixa respirar. Encara més que les dues primeres temporades de Flick, sempre ha pressionat molt bé, però encara està pressionant millor. La posició de Rafinha de nou i bé l'entrada de Gordon, com dèiem, a Adeyemi, amb Fermín en segona línia, està fent que el Barça recuperi molt a camp contrari. De fet, el Barça només juga el 23% del joc en terç propi de camp. La temporada passada era el 25%. I fixa't aquesta dada, sí que aquest any el Barça obliga a sortir en llarg al seu rival 52 vegades per partit. La temporada passada eren només 36. 56 vegades s'han de treure la pilota de sobre.
2: 52 vegades s'han de treure la pilota de sobre quan la temporada passada eren 36 per partit.
3: Sí, sí.
2: La diferència és bèstia.
3: És molt bèstia. Sí. I va molt lligada a la pressió. És a dir, quan tu deixes sense opcions a un defensa no té cap altra alternativa que buscar el seu nou o buscar la pilota de llarga.
2: I el quart punt és que aprofita més les finestres de transicions. Això què vol dir?
3: Sí, que quan hi ha espai i quan poden córrer, la consigna és aprofitar-la sempre, no dubtar i intentar arribar amb tots els jugadors. Aquest any el Barça arriba amb els tres de dalt i amb un de segona línia, sigui Fermín o sigui Olmo. La temporada passada, per exemple, amb Lewandowski, doncs això no era tan possible, però està arribant amb més jugadors. Fixa't que fa 2,6 contraatacs per partit aquesta temporada, mentre les dues primeres temporades de Flick estava en 1,3 i en 1,36. És a dir, la consigna és molt clara, ens ho deia Dani Olmo, però també s'aprecia en el joc. Sempre que hi hagi espai, sempre que es pugui córrer, sempre que hi hagi una recuperació, la consigna és arribar i arribar amb molta gent, amb 3 o 4 jugadors per poder acabar jugada.
2: Fa el doble de contraatacs aquest any que la temporada passada.
1: Sí, la sensació és que en fa més, no? No discuteixo la dada.
2: Això és una mitjana, no? Sí, hi haurà partits mitjana. Que serà més, mitjana,
4: també sí, perquè jo crec que no et poses per davant al minut 1, i per tant, clar, l'equip rival ha de jugar això.
1: Sí, sí.
2: Ara, fixa't, recorre 7 quilòmetres més de mitjana per partit, 104,6 aquest any, 97 la temporada passada, amb moltes més pilotes a l'espai, 7 de mitjana per partit, quan l'any passat eren 3, ofegant més al rival, que es veu obligat a pilotades llargues constants, 52 de mitjana dels rivals aquest any per 36 la temporada passada, i aprofitant més els contraatacs, el doble aquesta temporada respecte a la passada.
1: I tot i que sigui contraproduent o contradictori amb les dades, Àlex, la sensació que l'equip no està tan cansat com l'any passat, sí que la profunditat de plantilla et permet afrontar aquests esforços, no?
3: Totalment, perquè va molt relacionat amb el punt 3, amb el que ofega més el rival i per tant tens més pilota i també amb els perfils, és a dir, Rafinha té molta capacitat per repetir esforços, Gordon també, Adeyemi quan surt a la segona part, Fermín, Olmo, són jugadors molt preparats i aquest any la sensació, no només la sensació sinó la realitat és que hi ha més profunditat de plantilla.
0: Bueno, pues a Holanda no hem perdut en tot el peron.
1: Però quantes ja pes tens?
0: De pila. Perquè en calen moltes de pes. La P de pressió, possessió, posició, pressió tras pèrdida, PTP...
2: No, de fet, crec que amb Xavi serien quatre, no? Perquè hi ha la percepció,
0: sí,
2: també,
0: la
2: no?
0: Sí, la percepció...
2: Això és molt important pel mig centre.
0: Sí.
2: Tenir controlat el que passa al seu voltant.
0: La piripiri, que és una salsa molt bona, que està molt bé. El pil-pil.
1: També.
0: El poliuretano.
1: També, important, sí.
2: Aviam si ets capaç de dir-ne unes quantes més de paraules que comencin amb P.
0: És que me'n surten, però són dolentes.
1: No es poden dir a la ràdio.
0: No, són més del Barrio Rojo.
2: Com es nota que està a Amsterdam?
1: Clar.
0: Clar. Porros, bueno, coses, no sé.
2: Pedro, porro, Pedro, que serien
0: Pedro,
2: dos.
0: Clar, veus, Pedro, porro, aquest l'hem de fitxar.
2: Paleolític.
0: L'hem de fer holandès.
1: Ja té dos pes.
0: Bon Pedro, bon porro.
2: Àlex Delmas, gràcies.
3: Un plaer, com sempre.
2: Ara, molt interessant, la del Masterclass.
0: Jo sóc de moltes peix, però sobretot sóc de la E. La E d'Emcat.
1: Home, sí.
0: La E d'Emcat.
2: Sempre Emcat.
0: No, perquè tens els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria. Això, a Holanda, és el que més trobo a faltar. Ah. Perquè no hi ha un M-All. Emcat, no. M-All, no hi és. Saps? Vull dir, bueno, que això... Que, a més, amb els preus més competitius, la P de preus... preus competitius, doncs pues això, emcat.cat, és que és on heu d'anar pels millors materials de construcció.
2: Fem pausa,
1: pausa
2: i a la tornada,
1: sí.
2: Vinícius... Ah, no, això serà demà. És veritat, que hem canviat el gag. És que el de demà serà tremendo. Treballem amb previsió, treballem amb previsió, que també és una P. A la tornada, missatge de Frenkie de Jong.
0: Esto,
2: que a la gent, a la que ja torna a entrenar.
0: És content.
2: Missatge de Frenkie de Jong.
5: Què tisores?
2: Que va amb F i no amb P.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
1: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'API web de la SER.

0: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
1: que n'aprenguin!
0: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
2: Això és cauca.
0: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
3: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
4: És tremendo. ¿Por qué?
5: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
6: Mi cuestión es ¿por qué?
5: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
7: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
8: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
0: A SER Catalunya.
6: ¿Por qué?
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
10: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
11: Una i cinc, Flaqui, el missatge que acabes d'enviar ara mateix al grup és real?
12: Sí, és del conte del Celta, estan fent conya, perquè si algú no va veure l'homenatge final a Messi després del partit, va haver-hi un festival de drons, era un moment absolutament emotiu, Messi emocionat, a flor de pell de gallina, llàgrima pràcticament a punt de saltar, i la gent gravant els primers drons que començaven a dibuixar les primeres figures al cel, i de sobte, en aquell moment tan màgic, el primer que va aparèixer en el festival de drons va ser un cartell de publicitat d'una casa d'assegurances. Doncs el Celta...
11: Messi fins i tot devia flipar.
12: Home, sí. Doncs el Celta ha aprofitat que van fer-li un homenatge de Iago Aspas ara fa uns mesos, va dir, com no se'ns va acudir nosaltres aquesta idea, i han fet un muntatge, un vídeo d'homenatge, on apareix...
11: Sí, l'estic ensenyant al live del que t'hi jugues,
12: Antonio Lobato.
11: Per si podeu veure, a part d'escoltar la ràdio, el live del que t'hi jugues l'estic ensenyant.
12: És un vídeo, del...
11: Sí. Del... ¿Cómo no se nos ocurrió meter publicidad en el homenaje a Aspas? Sí. Marketing del bueno. Sí. Ha piulat el Celta i una imatge de Balaídos amb drons dibuixant Antonio Lobato.
12: Sí. Es veu el vídeo, es veu Iago Aspas veient aquí emocionat i de sobte apareix el...
13: Els Celtes diverteixen.
12: Sí. És un dels grans contes de Twitter.
11: Molt ben lligat, Bermúdez.
14: Sí. Yo lo hago para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
11: Tío, maja.
14: Hoy me cojo. Sí que... Flaqui. Ayer acabó el secuestro de mis gladiadores. Hoy serán liberados. Sí, secuestro. Porque si te llaman y no vas, te aplican una ley talibán que consiste en arrancarte la piel a tiras y multarte. Para la selección de Españistán, los jugadores del Barça son una empresa cárnica que utilizan para facturar. No les importa nada el Barça, el calendario, las lesiones. Necesitan al mejor solomillo para que su asado brille y puedan canjearlo por fajos y fajos de billetes. Los mismos fulanos, el mismo país que acusa a esos mismos jugadores de ser lo que son por Negreira, de untarse las vendas de estupefacientes, de saltarse la ley de inscripciones, de doping financiero. Los llaman a filas, más con las tripas que con honradez, y no saben ni disimular sus propios retortijones, porque están sufriendo el peor de los castigos. Somos como arena de playa en sus culos. La odian, pero vuelven a por más. ¡Venga, que os mejoréis, bellacos!
15: ¡One shot!
14: ¡Al trabuco!
15: Tío Faja, gracias.
11: Realment és molt incòmode l'arena de platja.
12: Sí.
11: Molt.
12: Sí, sí.
11: Se't posa per tot arreu.
12: Per tot arreu. No hi tornes.
11: I més qui de casa, allà a prop del mar.
12: Sí, fortunats.
11: Els altres. Què, Willy, què diu? Ah, sí, ja ho sé. Que ens ha explicat el Nil Solà al principi del que t'hi jugues, que ja van tornar els internacionals amb el Barça, que Joan Garcia s'exercita avui amb normalitat, per tant, hem d'esperar que jugui dissabte.
12: D'aquí 3 dies juga el Barça.
11: Contra el Getafe.
12: Ja, ganes, ja.
11: Per cert, encara no han fitxat a Carvajal, no? Sembla que caurà perquè no el poden inscriure.
12: Està el president Ángel Torres que jugant una miqueta al fet d'amagar. Que si no hi ha acuerdo, que si no hi ha nada, que si ara hi ha algo, que si no... No sé, ja veurem. No crec que arribi per dissabte, en tot cas.
11: Entre els internacionals que ja han tornat i els que s'han quedat aquí, qui s'exercita ja més o menys normalitat amb els companys és, ho ha explicat el Nil Solà, Frenkie de Jong.
1: Ja estoy aquí... dispuesto a ayudar al equipo. ¿Notáis mi presencia? El equipo ya la está notando. Hacía falta un poco de humor holandés porque estoy empezando a entrenar con el grupo y los rondos ya están cogiendo otro ritmo. Ahora van que vuelan gracias a mi vuelta a los entrenos. Y dentro de poco, a los campos, vuelve el tifón, el Frenkie Tifón.
12: Frenkie Tifón.
1: El vendaval del Barça. La brújula que os hace falta.
12: Sí.
1: Porque os veo demasiado faltos de capitanías. Falta de liderazgo en el Barça. Y por suerte vuestro capitán ya está otra vez aquí. Soy el último superviviente del 2-8
12: sí,
1: contra el Bayern de
12: Múnich.
1: El último mohicano.
12: Sí,
1: no podéis deshaceros de mí así de fácil. Porque aunque la prensa habéis dicho muchas mentiras de mí, yo todavía estoy en pleno apogeo futbolístico y el Barça puede aprovechar mi madurez, mi carisma, mi fútbol para volver al lugar que se merece. Ya estoy aquí. Vamos culés, cabeza bien alta. Ya estoy aquí. Arriba los ánimos. No sé si con mucha ilusión que ya estoy aquí. Vuestro timón. Incluso tengo cánticos.
12: ¿Qué dios, ahora?
1: Para la afición, para cuando vuelva.
12: ¿Ah, sí?
1: Claro. Vuelve al timón, Frenkie de Jong. Imagina todo el estadio coreando así mi nombre. Hoy hasta en catalán tengo.
12: ¿Qué dios, ahora?
1: Visca, Frenkie. Ahora que no es Trenki. Venga. Ya estoy aquí.
12: Sacullona, ¿eh?
1: Estoy aquí.
11: Hi ha un missatge al chat del que t'hi jugues, del JD, que diu lo de Frenkie no fa gaire gràcia. No sé si es refereix al gag o a que ja estigui a punt de tornar a jugar amb el Barça.
1: Hola.
12: És que me l'imagino entrant al vestidor així. Ja estoy aquí. Ai, quina por.
10: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
2: Gratis? Però estan bojos!
10: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.

0: Ja tenim per aquí a l'Anna Palet, a la que podeu escoltar tots els dies a la graderia del balcó, a 8:45, 20:30, amb mitja hora d'informació esportiva a la cadena SER, cada dia amb l'Anna Palet, la graderia del balcó. Què tal, Anna? Bon dia.
1: Hola, sí, què tal? Bon dia.
0: I avui has vingut al Que t'hi jugues perquè volem reflexionar sobre el que suposa per a les futbolistes el repte de setmanes ara que s'ha aprovat una sèrie d'ajudes, ho ha fet la federació, per a que les futbolistes que vulguin ser mares puguin congelar òvuls, en fi, que s'està parlant molt aquests dies de com avançar en matèria de drets de les persones i com fer-les compatibles amb l'esport d'elit, en aquest cas amb el futbol. El repte de les futbolistes, Anna, de ser mares.
1: Doncs sí, sí, que un tema, el de la maternitat al futbol femení, del qual se n'ha parlat molt des que es va saber que la Federació Espanyola de Futbol oferiria a les jugadores internacionals, també a les àrbitres i a les de futbol sala, la possibilitat de congelar òvuls per així doncs, afavorir la maternitat d'aquestes un cop acabin les seves carreres, ja que durant la millor etapa per ser mares estan dedicant el seu cos al futbol d'elit. Tot plegat ha despertat opinions de tot tipus. Hi ha qui considera que és una mesura masclista, perquè el que s'hauria d'ajudar és a la conciliació i que una jugadora, si vol, pugui ser mare durant la seva carrera, i també n'hi ha que estan a favor les mateixes jugadores de la selecció, que són les que ho van demanar. Per parlar d'aquesta qüestió, ja que és un debat complex, tenim a dues convidades de luxe.
0: Una és col·laboradora de la casa, la coneixereu. Olga García, què tal, com estàs?
2: Molt bé, sí que.
0: Futbolista, 34 anys, exfutbolista, tot i que diuen que les que sou no, futbolistes no us retireu mai. No, el Jofre Mateu diu que ell mai s'ha retirat i, per tant, sempre serà futbolista.
2: És un vividor.
0: I l'altra és la Marta Corredera, que també la coneixereu, i que podríem dir que més o menys vas començar aquí. Alguna cosa vas fer aquí
3: sí,
0: al principi
3: correcte,
0: de tot, sí o no?
3: Sí, sí, sí, correcte.
0: Per tant,
3: sí,
0: aquí
3: sí.
0: Va començar tot.
3: Sí, una de les cases on va començar tot, sí.
0: 35 anys, també futbolista, exfutbolista. La Marta té dues filles i tu, Olga, també dues. La gent ho sap perquè alguna vegada n'hem parlat a la ràdio.
2: Ona i Noa, i ella Ona
3: i Aina.
2: I Aina.
0: Ah, sí? O sigui, Ona i Ainhoa, però, Ona i Aina.
2: Però per atzar, és a dir, el d'Ona... Jo realment sabia que havia tingut a la petiteta, però no sabia que era Ona. I nosaltres amb la Carla vam triar el nom de Noa, el que és que després, clar, hi ha la casuística de quan a la setmana 18 diuen que hi ha problemes en l'embaràs de la Carla, que després d'això, de cop i volta, analitzen què està passant i no s'havien adonat que hi havia una altra nena que estava dintre de la Carla. És a dir, que era, per això eren bessones. I llavors vam dir, hòstia, ara hem de buscar un altre nom que sigui... I vam jugar amb aquest joc de paraules. Noa, si canvies a l'ordre de les lletres, és Ona. Però que va ser així molt...
0: Hòstia, que bo. Sabeu que la meva mare es diu Ona?
2: El què?
0: La meva mare es diu Ona.
3: No ho sabia, no?
0: Mariona, Ona.
2: Ah, mira.
3: Sí, clar, sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Què us sembla la nova llei?
2: Penso que té coses bones i coses que potser es poden millorar. És a dir, té coses bones en el sentit de que facilita el fet de que moltes jugadores doncs, hagin d'evitar aquests costos possibles del fet de la congelació d'òvuls.
1: Perquè, per situar, és un tractament que parteix dels 2.000 euros, és a dir, de 2.000 cap amunt. Per tant, hi ha moltes jugadores que es poden trobar que no tenen els diners per congelar òvuls.
2: I aquí és l'altra part, que suposo que després també en parlarà la Marta, que és el fet de que crec que solament està per la gent que arriba a internacional absoluta. És a dir, que jo crec que aquesta és la part a millorar, que no solament hauria de ser aquestes jugadores, sinó que hi hagués un conveni per tots els equips, que per les jugadores que volguessin ser mare tinguessin accés a aquesta facilitat de poder tenir aquesta congelació d'òvuls, perquè moltes vegades això també serà molt necessari. Hi ha moltes jugadores que ho retracen fins al final, com dius, per aprofitar i fer tot això.
0: Clar, perquè és només les jugadores internacionals?
1: De moment és així.
0: Per alguna cosa s'ha de començar o per què?
1: Sí, és aquest el primer pas que ha donat la...
0: És una qüestió de pressupost, és una qüestió de diners?
1: Entenc que sí, i que és el primer pas que ha volgut donar la federació i que ja veurem si en un futur s'amplia o no, però és veritat que precisament les internacionals acostumen a ser les que ja més recursos tenen.
3: Sí, les més privilegiades. A mi és una mesura que no em desagrada simplement pel fet de que ho han demanat les jugadores, i ja només per això s'ha d'aplaudir que la federació, doncs, en aquest sentit, doncs busqui una solució en aquest problema que estaven les jugadores, que diuen, jo encara no vull ser, però tampoc vull que el dia de demà, quan em retiri, ja sigui massa tard. Per mi és insuficient totalment, primer pel que deia la Olga, no?, de dir... casualment, les jugadores que estan a la selecció absoluta acostumen a ser les més privilegiades econòmicament, o sigui, vindria a ser un tema de que potser són les que menys ho necessiten, no? I per mi per això és insuficient, perquè s'hauria d'extendre tota la lliga. Jo entenc que la federació ho ha fet per protegir les seves jugadores en quant a selecció, i també ho ha fet per ser pionera i perquè darrere vinguin tots els clubs, perquè la federació últimament està sent exemple en moltes d'aquestes situacions, en conciliació, en la congelació d'òvuls. però és insuficient, insuficient totalment. I després a mi hi ha una de les parts que em fa patir molt, que és el tema de que val, es dona aquesta solució, però i què passa amb les que sí que volen ser mares en aquest moment? Són totes aquestes jugadores les que s'han de cuidar, les que s'han de protegir, i ara mateix aquesta protecció no està garantida i segueixen havent jugadores que tenen molta por al que pot passar si es queden embarassades en actiu.
0: Clar, perquè aquí tenim dos casos diferents. Un és el teu, Olga, que va ser mare de bessones, com hem explicat, amb Carla Suárez. Ella va ser qui va tenir les bessones.
2: Correcte.
0: I el teu, Marta, que et vas quedar embarassada quan estaves al Madrid.
3: Sí, correcte.
0: I vas tenir molts problemes, no? Perquè hi va haver gent que va criticar que et quedessis embarassada quan encara estaves en actiu.
3: Sí, i ho segueixen criticant, sobretot, i la major part dels que critiquen són aficionats del Madrid que no entenen com una persona que és un actiu pel club, que és una jugadora que el club depèn del seu rendiment, decideixi aturar la seva carrera de manera abrupta i sobtada per, segons ells, creuen que és un capritx de voler ser mare, no? I això ho han criticat molt. Jo ho he passat molt malament en aquest sentit durant l'embaràs de l'Ona i després, perquè vaig haver de llegir autèntiques barbaritats, fins i tot amenaçant a la meva filla per part d'aficionats del Madrid, perquè ells no entenien que jo no tornés a jugar, perquè ells no entenien que jo no estigués a Madrid, perquè ells, és que és la meva vida privada, tu no has de fer res. No vaig denunciar perquè en aquell moment mentalment jo no estava bé. Vaig bloquejar molta gent a Twitter, tinc moltíssima gent bloquejada, perquè no vull saber res, però és veritat que si això m'arriba a passar quan jo hagués estat forta mentalment, hagués sigut el cas del segon embaràs o hagués sigut després, més d'una denúncia hauria posat, sí.
1: I que en el teu cas vas tenir uns problemes físics,
3: sí,
1: derivats del part, que no tries, però que t'impedeixen tornar a practicar el futbol d'elit.
3: Sí, i això encara a mi em feia més mal, no? Perquè jo estava a casa meva intentant recuperar-me completament sola, perquè el club en cap moment va estar present en aquella situació, i llavors al meu cap, tu imagina't, una jugadora que la seva carrera esportiva està allà per complet, no saps què passarà demà, no saps el teu futur quin serà. I així a tot això li sumes que tu veus que físicament no t'estàs recuperant bé, que tens un problema crònic com és una diàstasi abdominal, que funcionalment no pots...
0: Què és això, perdona?
3: Bueno, la diàstasi al final és una separació dels rectes abdominals que t'impedeixen funcionalment competir al màxim nivell. Jo ara segueixo sense poder fer esports amb impacte, segueixo sense poder sortir a córrer perquè tinc dolors, tinc disfunció. Oh. Al final no és una situació normal. Jo m'hauré d'acabar d'operant, i això al final és una cosa que jo vaig patir molt internament meu, que la gent no sabia, i tots aquests comentaris i aquesta situació a mi em va destrossar.
0: I creus que el club no et va recolzar per desconeixement o per què? És a dir, hi ha vegades que la gent actua sense
3: Clar,
0: saber, no?
3: Jo entenc...
0: O per falta de sensibilitat, perquè bueno, no avança com a societat, hi ha coses que ens n'adonem, però hi ha coses que no...
3: És una situació molt nova, o va ser una situació molt nova per tothom. El problema d'això és que jo tinc la sensació que no n'han après, i que no s'ha après, i que no s'han pres mesures després d'això. També penso que la gent que estava o està al capdavant d'aquesta secció en un club com el Madrid no està a l'alçada d'aquesta situació ni del càrrec que té. Jo no culpo el Madrid, perquè el Madrid és un club tan gran que es pot descontrolar moltes coses o és molt difícil de controlar-ho tot. Jo, al final, responsabilitzo a la gent que estava al capdavant d'aquest projecte.
0: La Marta Corredera es va quedar embarassada. En el teu cas, Olga, vau decidir que seria Carla Suárez la que es quedaria embarassada. Per què?
2: Bàsicament perquè jo seguia en actiu, crec que també la facilitat de que estigués la Carla després de tot el que havia passat.
0: La gent ja ho sabrà, però per si de cas, sí. Ella també és esportista d'èlit.
1: Uh-huh. En aquell cas, l'any on vau tenir les nenes ja estava retirada.
2: Sí, també va ser 2 anys previs de cop i volta a salir, la Carla va congelar els òvuls perquè va patir el linfoma de Hodgkin, que era el càncer, i llavors doncs, tot això va fer que després, ja quan es recuperés, vam tenir la possibilitat de tenia i prendre aquesta decisió de ser mares, i òbviament doncs, la Carla tenia moltes més facilitats, i a partir d'aquí doncs, jo com continuava en actiu, doncs, al final aquesta va ser la decisió, i en el 2023 doncs, van néixer les dues. Però clar, el meu cas és totalment oposat al de la Marta, en el sentit de que clar, jo ho he viscut des de la part diferent. Jo no he tingut...
1: Que acompanya el procés,
2: correcte.
1: Però que físicament no has de viure les conseqüències. Comentàvem la legislació, comentàvem que ara si una futbolista es queda embarassada en l'últim any de contracte pot demanar al club que se li allargui un mes. Hi ha també més mesures com que hi hagi sales de lactància, com oferir la possibilitat de tenir una guarderia mentre s'està entrenant o s'està jugant. És suficient?
0: Què vol dir tenir una guarderia mentre s'està entrenant o jugant?
1: Que si la llei es compleix, que això després s'hauria de veure, si una futbolista ho demana en els horaris d'entrenament o de partit, el club li ha de poder oferir, no sé si a través d'un ajut econòmic o com es fa exactament, físicament, però li ha d'oferir la possibilitat de tenir
0: però
1: els fills.
0: Però externa o integrada al propi club, allà a les instal·lacions.
1: Això desconec exactament com s'està aplicant, però ha de tenir la possibilitat de dur els nens a una guarderia mentre està exercint la seva feina, en aquest cas entrenant o jugant. Però
0: hi ha grans empreses que ho tenen, això?
1: Mm-hmm. Sí, sí, és un avenç important. I no sé vosaltres si sentiu que aquestes legislacions han ajudat a anar endavant o que tot segueix molt parat.
3: Imagina't si estem tenim nosaltres aquest debat i tenim tants dubtes sobre què pot passar en aquesta situació, imagina les pròpies jugadores. Jo quan em vaig quedar embarassada, l'única cosa que, o de les poques coses que recollien en el conveni col·lectiu, era que el club estava obligat a renovar-te un any més si tu volies, que això el Madrid és veritat que ho va complir, a mi em van renovar un any més, i després, doncs això, que havia d'haver sales de lactància a la instal·lació al costat del vestidor. Clar, a mi quan em van preguntar, dic, és que jo no necessito una sala de lactància, jo a la meva filla li puc donar el pit asseguda a una cadira, a un banc, al terra, és que m'és igual, vull dir, donar el pit és una cosa natural, que no haig d'amagar-me en una càpsula jo sola allà tancada, no. Dic, potser és més important el que dèiem, no? Tenir una persona que estigui per la nena o que cuidi la nena mentre jo estic entrenant, no haver de separar-me si haig d'anar un cap de setmana a competir fora de la meva filla que està lactant, que és un nounat, un acabat de néixer, que pugui venir amb mi. Són temes de conciliació que són molt més importants que una maleïda sala de lactància. Jo tinc la sensació que en això és el que no s'està evolucionant, perquè es parla molt de... sí, una sala de lactància, sí, el dia que et quedis embarassada necessites un entrenament específic, sí, però i què passa amb la psicologia? Què passa amb el sòl pèlvic? Què passa amb la fisioteràpia especialitzada en una situació on no t'has trobat mai que la jugadora necessita un pla específic? I què passa després?
0: No hi ha pla específic d'entrenament per quan t'has quedat embarassada, esperit i tornes a competir al màxim nivell?
3: No, vull dir, això depèn de cada club. Això depèn de cada club. Jo, per exemple, la Larilla del Levante, en aquest sentit, ella no va parar d'entrenar perquè el Levante li va fer un pla específic per ella, per entrenar, per poder estar o intentar estar al 100% abans i després del postpart. Però això depèn de cada club. Depèn de que el club vulgui posar-s'hi, no vulgui posar-s'hi, li faci mandra o fins i tot tingui els recursos, però òbviament hi ha clubs que no poden tenir els recursos per fer-ho.
0: Perquè tu, Olga, heu comentat que amb la teva parella decidiu que sigui ella la que es queda embarassada perquè ja estava retirada,
2: sí.
0: I en el teu cas encara estaves en actiu, però si haguessis tingut facilitats, t'hauria agradat a tu quedar-te embarassada també o no?
2: Bona pregunta. Crec que és un tema que jo sempre he volgut ser mare. El que passa és que jo crec que fins que no vaig tenir una parella estable en aquest moment, doncs jo no vaig tenir aquesta opció de poder voler ser mare. Crec que el fet de també d'arribar a un punt amb el que la Carla té 4 anys més que jo, ella tenia 34, jo tenia 30, i vam dir, crec que és el moment idoni, sobretot pel que és el post retirada de la Carla. Crec que també el fet de la possibilitat d'aquesta enfermedad, doncs va fer que s'accelerés molt més el procés de voler tenir i conviure amb aquesta situació, i per això vam començar doncs, amb aquesta fecundació in vitro, que després, clar, la primera vegada no va sortir bé, perquè sol ser molt normal, i després, doncs, la segona, doncs, mira, va sortir...
0: A la segona? Encara va tenir sort. Va anar prou ràpid.
2: Sí, sí, bessones, i és el que dèiem, doncs, a mi em va canviar totalment la perspectiva aquesta, jo crec que va accelerar el fet de que la Carla tingués aquesta enfermedad.
1: Crec que un altre dels temes importants i una de les novetats que també ha anat implementant la federació en els últims anys és que ho vam veure en l'exemple de la darrera Eurocopa, com es va posar molt finançament en que les famílies poguessin estar durant totes les setmanes que durava la concentració, que en aquests casos, en aquests tornejos, no són poques. La Irene Paredes, per exemple, va estar acompanyada dels seus fills en tot moment i de la seva parella. Això també deu ser molt important, no? No sentir que tindràs una família i estaràs allunyada d'ella perquè la professió et portarà això.
2: I això crec que va ser pionera als Estats Units. Crec que ha estat
0: la selecció dels Estats Units.
2: Sí, a l'exemple a seguir.
3: I la Lliga, sí, també.
0: La Lliga americana.
3: Sí, sí, allà les jugadores viatgen amb els fills i les dones o els homes allà on van, perquè a més allà a la Lliga americana tenen partits a l'altra punta de l'estat, diguem, o del país, i potser s'estan una setmana i jugant, aprofitant i juguen dos partits,
0: llargs.
3: I les jugadores s'emporten les seves criatures i qui faci falta, com si és la mare per cuidar la criatura, vull dir.
2: I després Espanya va fer, crec que la primera vegada va ser en el Mundial,
3: sí,
2: que va ser quan Irene Paredes i crec que Ivan Andrés van ser les que van portar tota la família cap allà, és a dir, que també hi ha coses que a poc es va creixent a passos agigantats, però crec que ara mateix doncs s'ha de recórrer, encara queda molt camí per a moltes situacions com aquestes, que cada vegada veiem que hi ha més futbolistes o esportistes que volen ser mare, però crec que queda molt camí per recórrer.
0: Quin és el país exemple per a tu? Heu dit abans que la selecció americana i la Lliga americana era exemple. I com a país, com a cultura, quin seria l'exemple a seguir, el mirall?
2: Jo recordo que, no sé si... Potser era en marc un triple, però se'm van dir que els països nòrdics eren exemple també d'això, que donaven ajudes, facilitat, crec que eren 2 anys que... No sé, ara ho hauria... Parlo de memòria, crec que vaig estar parlant amb un amic de sobre això, però crec que és el que diem, és que al final la Marta té raó en el sentit de que tens tota la part de quan tens el fill, però després necessites aquest component d'ajuda perquè és una evidència. Si les dues persones treballen, al final doncs és molt complicat, sobretot perquè si es fica malalt o qualsevol cosa que dels que tinguin fills en són conscients, doncs ja has de canviar molt.
0: El primer any es fiquen malalts cada 2 per 3 i si tens bessones, quan no està malalt un, està malalt l'altre, que t'ho dic per experiència.
2: I que al final és el que parlem, també depèn molt dels casos de cada vivenda, però sí que ara mateix es necessita donar-li una volta a això perquè es necessita ajuda.
1: Jo, per anar tancant, us voldria preguntar, quan els vostres fills vagin sent més grans, què us agradaria que es trobessin, no? I una mica també com li... si els explicareu o no la feinada que vosaltres heu fet per obrir
0: Olga,
1: el camí.
0: Olga, les teves filles quants anys tenen ara?
2: 3.
0: 3. I els teus?
3: 4 i 2.
0: 4 i 2.
1: Doncs,
0: 3, 4 i 2.
1: D'aquí uns 10, 15 anys... Com els explicareu, o si ho fareu, les vostres pròpies experiències de com malauradament vau haver d'obrir camí i què espereu que es trobin? Quina realitat?
3: Home, jo òbviament que els hi explicaré, 1000 per 1000. Vull que sàpiguin la realitat dels seus pares des del principi fins al final, però espero que aquesta realitat no la visquin elles. Perquè estem parlant de 10-15 anys, per mi són molts, i espero que tot canviï en un període més curt de temps. Crec que tant la Ola com jo som persones que tenim un altaveu molt gran i que hem de fer servir aquest altaveu perquè les coses segueixin canviant, i hi ha molts exemples. La Ona Carbonell, per exemple, és una nedadora de sincronitzada, que tots la coneixeu, no la descobriré jo aquí, que porta per bandera el tema de la maternitat, i ella ha sigut una lluitadora des del principi per donar altaveu, per ajudar les mares esportistes, per crear plans amb el CCD, amb el Comitè Olímpic, i jo crec que al final aquests governs, no? El govern d'Espanya, el CCD, el Comitè Olímpic, la Liga F, la Federació, són entitats que han de donar altaveu o han d'escoltar les jugadores o les esportistes que han passat per aquestes situacions. I jo tinc la sensació que això no està passant. O sigui, a mi, i ara fa poc parlava Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga EFA, que havia parlat amb esportistes i amb mares, que havien sigut mares, a mi ningú m'ha trucat. A l'Olga ningú l'ha trucat.
1: I no serà perquè no sou conegudes.
3: Per exemple, i som casos pioners a Espanya.
0: I per què creus que no passa? Per què no escolten? Per què no tenen en compte
3: les opinions?
0: Per què?
3: Per què? Perquè no interessa que els clubs s'hagin de gastar més diners posant plans específics a jugadores que es vulguin quedar embarassades. Als clubs no els interessa que una persona en actiu pari de jugar sobtadament perquè depenen del seu rendiment. I això és una obvietat, i són temes que no toquem perquè sembla que són temes tabús, però són temes que s'han de tocar. Perquè tota jugadora, tota dona té dret a ser mare, independentment del treball que faci, quan li dongui la gana.
0: No, perquè ara, fent d'advocat del diable, no? Algú que ens pugui estar escoltant diu, ah, però si teniu una carrera d'esportista d'èlit fins als 35-36 anys, espereu-vos acabar a ser mares. Què li diries? Com li explicaries a aquesta persona perquè entengui que ha de ser compatible les dues coses?
3: Mira, jo crec que la gent que encara té aquesta mentalitat no mereix que nosaltres perdem el temps explicant res. Sincerament, estem al 2026... si encara hem d'anar explicant a la gent que una dona vol ser mare a l'edat que li dongui la gana, és que tenim o seguim tenint els problemes que tenim.
0: Bueno, dona o home.
3: O home, sí, vull dir, la persona, qui vulgui, l'individu, qui vulgui. Vull dir, és que jo no haig de donar explicacions de la meva vida privada absolutament amb ningú que a mi mateixa, i a la meva parella, òbviament.
2: És que és complex, perquè al final tot el que la Marta té raó, però sí que també ho extrapolem també a la part laboral, és a dir, moltes vegades nosaltres ho fem des de l'altaveu de la part esportista, però també ha de ser la jornada laboral. Si ara l'Anna vol ser mare, doncs al final també s'ha d'entendre, però moltes vegades el propi futbolista arriba un moment en el que se'l troba com un actiu, en el que el club o les institucions doncs saben que si funciona és perfecte, si no doncs fem un canvi perquè ja vindrà algú altre, però en el moment que es parla d'embaràs és un tema tan ampli, tan complex, que moltes vegades doncs no se li dona aquesta part d'importància, perquè el club pot dir que ara mateix és un marrón de que ara estigui 2 anys pagant una jugadora que realment després no li trauré profit, i per això dic que aquí el més important són la Lliga EFA, les institucions que donen aquesta part de suport i ajuda, perquè és un tema que realment és molt important.
0: Perquè parlant de competir al nivell, està demostrat que tu pots ser mare i després tornar i rendir igual. Mira, el cas que ho feies abans d'haver parit, no?
2: Jo t'ho dic en el cas perfectament de la Serena Williams. Òbviament, l'altre dia estàvem allà a Wimbledon i tu la veus, li costa, i és cert que ha tingut que treballar moltíssim per poder arribar, i parlem de molts casos, jo parlo del món del tennis, que òbviament doncs, elles tenen la vida solucionada des dels 25, i per elles és com la part de, mira, doncs saps què? Després de tornar sent mare, torno a ser i competir. En el món del futbol passa, però crec que moltes vegades després, això t'ho pot dir la Marta molt millor, és un procés molt complex, que no tot és tan maco com sembla. Al final estem parlant, l'ho deia la Marta, amb el dia estacís, tot això, que ara mateix li ha impedit fer molta vida normal del que realment implica.
0: Home, això parlaves de plans específics, no?
2: I això clar, hauria de ser obligatori per tots els equips.
1: Perquè cada dona és un món i cada maternitat
3: és completament
1: diferent. I cada embaràs
3: és un món. Jo, l'embaràs de l'Ona, de la meva primera filla, estava jugant al Madrid, jo estava a Madrid, em vaig trobar amb la situació de quedar-me embarassada completament sola a Madrid i estar una setmana al llit, vomitant, marejada... Clar, és que no tots els embarassos són idíl·lics.
0: No.
3: No tots els embarassos són bons. Hi ha tants embarassos com dones hi ha al món. I s'ha de treballar específicament en cada embaràs i en cada dona. I jo entenc, i ho he dit abans, entenc que pel club o per la institució o per l'empresa és un marrón. És un marrón, perquè tu necessites ara substituir aquesta persona i més amb el futbol o amb l'esport, que és una persona que segurament cap altra jugadora tingui les seves característiques futbolistes i tu l'has fitxat per això, però no per això l'has de deixar de la mà de Déu. Vull dir, són persones, és que davant de tot són persones i això és el que moltes vegades se'ns oblida.
0: Molt interessant la conversa amb Olga García, amb Marta Corredera, en el marc d'aquest canvi legislatiu, anunciat ja a principis de setembre, és un primer pas, s'ha de seguir caminant i debatent, perquè d'aquesta manera es pot millorar la societat. Marta Corredera, Olga García, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Anna Palet, escoltem a la graderia del balcó.
1: Fins després. Què t'hi jugues?
0: Arnau Tenas, Mallorca. Què tal? Bon dia.
4: Què tal? Com estem?
5: Saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
4: Aviam, sí que és veritat que... Espera, que m'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
0: En sèrio? Això sí que és la ràdio en directe, ara. Què t'hi jugues amb el Sique i el Quack? Què t'hi jugues? Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a... On our media channels, Instagram, TikTok... Spotify, YouTube, Facebook, whatever. Arroba Què t'hi jugues. Ja sabeu que tots els continguts del programa els podeu recuperar a la pàgina web de la cadena sèrie, a l'aplicació per a telèfons mòbils, i us recomano, si no la vau escoltar, que recupereu l'entrevista amb Arnau Tenas.
6: I veient-la.
5: És que aquest moment del dinar, si li fas un guió, no queda tan bé.
0: Quina gran estona de ràdio ens va regalar. Sí. Ensenyant-nos el tiquet per demostrar que menjava un pokeball.
6: Patint per
0: patint
6: no haver ensenyat-la.
0: Patint per si havia ensenyat la direcció de casa seva. O sigui, va ser tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Núria, Vilacalma.
7: Sí, què tal?
5: Jo no ho he dit ara, eh?
7: No, però ets el creador.
0: Núria Vilacalma.
6: Per què?
0: Perquè sempre va amb calma, tot i que treballa un munt.
6: Transmet tranquil·litat.
0: Sí, està molt bé. Sí, és
6: ja va bé, gent que transmeti tranquil·litat.
7: Què és aquest nino que has posat aquí?
0: El Bermúdez. Ha
6: sí,
0: portat un nino de Messi.
6: Sí, és un regal del meu concunyat.
7: Vale.
6: Sí, Funko el va regalar per Amic Invisible, és argentí, i doncs em va regalar aquest Funko Pop del Messi, que em vaig pensar, pues, quin millor dia que avui, perquè el tinc
7: totalment.
6: Per allà.
0: Porta el Mundial, agafat, amb les mans.
6: Evidentment.
7: Hi ha molts xulíssim. Comentaris, sí que, al voltant de Messi, al chat de YouTube, el David diu, quina enveja no poder haver-li fet un homenatge com aquest al Barça. Hi ha molts comentaris al voltant de l'homenatge que ha rebut Messi a l'Argentina i que no ha rebut al Camp Nou. També diu que al Barça li deu una estàtua i un dia com el d'ahir, però quan s'inauguri el nou Camp Nou. I el Carlos deixa anar una idea, que és que al Camp Nou, cada partit, al minut 10, s'hauria de corejar el nom
0: es
7: de
0: Leo Messi. Temps.
5: Sí, era un cant protesta, diria, no?
0: Vinga, com que hi ha molts missatges i ens n'estan arribant molts al WhatsApp del Què t'hi jugues, 606-32-72-11, n'escoltem uns quants. Lluís?
8: Jo recordo un dia que vaig anar a veure un Barça-València, sí. En Messi era molt i molt jovenet encara, tot just començava, i a la mitja part anàvem 0-0 i jo renegava amb el meu company que havíem anat. Dic, aquest tio és un xupon, se'ls casca totes i no en fot ni una, me cago en Déu, l'haurien de vendre ja, perquè ara que està, que tothom em parla tant, l'haurien de

0: Segona part va fotre 3 gols, un hat-trick, 3-0 i cap a casa. Sort que no en tinc ni idea de futbol i no m'han fet cas.
1: 6-6-32-72-11, el WhatsApp del que t'hi jugues. Oriol.
2: No he vist una cosa igual. Vale? Jo el definiria aquest home, el Messi, val? Primer, quan el vaig veure els primers cops, que tenia una marxa més, vale? Que quan l'altre em mirava per a Villamontera, ell ja havia sortit i ja estava rematant. No estava per hòsties. I després dos, que la lago més bèstia que pot tenir aquest nano, és quan tu veus entrevistes a qualsevol jugador i li preguntar, bueno, demà amb el Barça contra el Messi, com el podreu parar? I apartaven la mirada de la càmera, miraven amunt, escongien els ombros i deien que Messi no es pot defensar. Jo crec que això és el millor halago que et poden fer els mateixos jugadors.
1: Més missatges del Josep.
3: Vinga, va, que jo seré alagre de la colla. Messi ens ha fet molt, molt, molt, molt, molt, molt feliços.
4: Però...
3: com aquella nòvia amb la que has passat les millors estones de la vida. Però no te n'oblides que un dia va enviar un burofax i te la va fotre amb un francès i se'n va anar al PSG. La culpa no és de ningú, més que d'ell, que no s'estimava tant el que nosaltres l'estimàvem amb ell. I reconeixent-li que ha sigut i serà el millor de la història.
5: Força!
1: 6-6-32-72-11, Johanna.
6: Bueno, para mí, Leo Messi es todo lo que está bien en el fútbol y en lo personal. Creo que en Argentina nos ayudó mucho a unirnos más después de muchos años con muchas estrellas en nuestras líneas, que no funcionaba, que no ganábamos, y él nos demostró que, siendo el más grande de la historia, lo más importante es hacer grupo y unirnos. Y es todo, porque me trae muchos recuerdos también con mi mamá, porque hay gente que no le gusta el fútbol, hizo que le guste, hizo que lo siga, hizo que lo admire, hizo que lo quiera, que lo ame, y el no tenerlo va a ser muy duro. Un jugador que te lleve a finales del mundo, las perdamos, y aún así le agradecemos eternamente, yo creo que pocos países lo pueden decir. Lo amamos por siempre y para siempre.
1: Uau, s'ha emocionat.
7: No es presentarà a la reelecció.
1: Com?
7: Res, igual. Problemes de merda.
1: De vegades estàs al teu món i de tant en tant baixes.
7: Sí, a mi, jo sempre que una persona plora molt, m'agrada dir no em presentaré a la reelecció.
1: Ah, perdó.
7: Recorda't. Sí.
1: Val. Has de posar context perquè fa tants anys.
7: La vida és així.
1: No ho recordem. Sí. Ai, 6-6-32-72-11, acabem amb la Nuri.
8: L'únic que ha demostrat Cristiano és que com a jugador, pues bueno, sé, pot ser bo, però és boníssim amb egolatria i prepotència. Amb això és únic al món. I el Carlos Jesús, que no el torni a convocar, que tingui un parell de nassos, i no juegas más con Portugal.
9: Tengo los controles de la nave.
7: George.
1: Tu saps que em vaig disfressar una vegada de Carlos Jesús?
4: Ah, sí?
1: Sí, tinc foto i tot.
7: Pues porta-la. Porta-la, sisplau.
1: La tindrà ma mare a l'àlbum familiar.
7: Hosti, tu.
1: Transformava en Christopher, que era el seu fill.
7: Sí.
1: Christopher, mi hijo.
10: Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcherán. Entonces la nave, cuando se ponga arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
1: ¿Cómo has pogut ser tan ràpid, Willy?
4: Les habilitats del Willy.
1: Increïble.
4: Sí.
1: Li deu agradar molt, Carlos Jesús.
4: T'he controlat. Referència.
1: Com riu. Això és que sí.

0: La Eurolliga de bàsquet, un projecte que és similar a la Superliga de futbol en el seu moment, i al Barça, i havien d'estudiar una proposta de la NBA, que de moment queda en stand-by.
1: De moment queda en stand-by, els 13 clubs l'han rebutjat, però de moment segueixen oberts a seguir negociant amb la NBA, que hauria de fer una oferta nova en un mes, més o menys. Madrid, Bayern, Panathinaikos són dels més interessats en seguir. El Barça, en canvi, és dels més beligerants i més contundents a l'hora de renunciar a aquest projecte.
0: És a dir, el Barça el que vol és continuar a l'Eurolliga.
1: Sí, i també els clubs, sobretot més petits, perquè a la NBA no hi tindrien cabuda, com per exemple el Baskonia. Què proposa la NBA? Crear una lliga a partir de la temporada que ve, 27-28, amb 12 ciutats que hi han de ser: Londres, Manchester, Lió, París, Madrid, Barcelona, Roma, Milà, Múnich, Berlín, Atenes i Istanbul.
0: Aquestes 12 ciutats ja estarien segur.
1: Sí, 12 equips que serien segur i després 4 més que haurien de guanyar-se la plaça. La NBA, què ofereix? Dades que podem explicar aquí el que t'hi jugues d'aquesta negociació entre la NBA i l'Eurolliga. Vol comprar l'Eurolliga i ha fet una oferta de 520 milions.
0: O sigui, la NBA vol comprar l'Eurolliga.
1: Sí, vol dissoldre el que és la societat de l'Eurolliga per crear una nova infraestructura, una nova competició. Per tant, el que ha de fer és comprar l'Eurolliga. Ofereix uns 520 milions a l'Eurolliga, que ara mateix té un valor de 1.400 milions. Per tant, molt per sota del que està valorada ara mateix la competició europea. Aquests 520 milions es dividirien entre els clubs, entre aquests 13 clubs, i es tancaria l'empresa Eurolliga
0: per crear una societat. Entre els 13 clubs que formen part de l'Eurolliga.
1: Sí, això seria més o menys uns 40-50 milions garantits per cada club. Per exemple, pel Barça tindria un ingrés d'uns 40-50 milions.
0: Que això és un ingrés extra.
1: Seria un ingrés extra. Ara bé, per entrar a la nova NBA Europa, cada club hauria de pagar. I no són quantitats petites. Segons ens diuen, podria ser una quantitat superior als 500 milions. Cada club hauria de fer una inversió d'uns 500 milions per entrar a formar part d'aquesta NBA Europa. Són molts diners. Per tant, seria deute que els clubs haurien d'assumir per intentar tirar endavant aquest projecte.
0: Doncs bueno, pues vale, pues adiós.
1: L'NBA dona facilitats, tipus 150 milions en cash per l'entrada a aquesta societat, 125 milions de préstec que faria la pròpia NBA al club, amb interessos molt reduïts, diuen, i la resta també seria l'entrada de socis inversors per formar part del negoci. El club hauria de mantenir el 30% del capital, però haurien d'entrar socis inversors per formar part d'aquest projecte. Coses importants i que ens plantegem, com un club que factura Barça o Madrid 1.000 milions pot fer aquesta inversió d'aquests 500 milions per jugar a una competició com aquesta, o un Fenerbahçe, que té un pressupost de 200 milions, com pot fer aquesta inversió d'uns 500 milions. Ara bé, tot això se sustenta en un pla de negoci que ha fet arribar a la NBA i que ha traslladat aquests 13 equips, molt ambiciós per als textuals de fons doncs, que coneixen aquestes negociacions, agressiu, que multiplica per 4 el que genera ara mateix l'Eurolliga.
0: Però quan ho multiplicaria per 4?
1: En els propers 10 anys.
0: En els propers 10 anys?
1: En els propers 10 anys.
0: La proposta de la NBA és multiplicar per 4 els ingressos que genera l'Eurolliga.
1: La previsió d'ingressos, diuen fons que coneixen aquestes negociacions, són fora de mercat, i recorden que la NBA s'ha estavellat quan ha intentat projectes fora dels mateixos Estats Units.
0: Per tant, el que detallem ara és la proposta de la NBA, que és una nova competició que absorbiria l'actual Eurolliga, és a dir, una oferta per comprar-la de 520 milions d'euros. L'Eurolliga està valorada 1.400 milions d'euros. Proposa la NBA comprar-la. Un pla de negoci que diuen multiplicaria per 4 els ingressos que genera la Eurolliga, amb 12 ciutats, entre les que hi ha Barcelona, i per tant 12 clubs entre els que hi ha el Barça, 4 més que s'haurien de guanyar la plaça. Però el que s'ha debatut aquests dies a Itàlia és que entenc la proposta és insuficient i clubs com el Barça es posicionen per, de moment, mantenir-se a l'Eurolliga actual.
1: Sobretot també perquè, a part de que has de fer aquesta inversió importantíssima, perd la governança. La NBA seria qui controlaria aquesta nova societat que tiraria endavant aquesta competició. Per tant, els clubs tindrien un paper menys important que no pas el que tenen ara mateix en aquesta Eurolliga, on, recordem-ho, són accionistes de la mateixa competició.
0: El Barça, diguem-ne, està al vaixell de l'Eurolliga actual. El Madrid?
1: El Madrid és potser el més tènue, el que té una posició més tènue, però tot i així al final hi ha s'han posat bastant d'acord tots els clubs, els 13, perquè de moment no els hi quadren l'oferta de la NBA, perquè a més aquest pla de negoci tan agressiu que ens diuen, l'Excel ho aguanta tot, el 25% dels ingressos estan garantits, la resta, el 75%, anirà en funció del que generi aquest pla de negoci, que és molt ambiciós.
0: Perquè l'Eurolliga també està plantejant-se ampliar el topall de clubs, no? I els que entrin nous haurien de pagar diners que acabarien al calaix dels que ja hi són.
1: Correcte. S'ha donat llum verda. En les properes setmanes veurem si va en paral·lel a la negociació amb la NBA Europa a l'ampliació de del número d'accionistes de l'Eurolliga. 13 clubs actualment, seran 21. Es donarà llum verda...
0: Sí, l'Eurolliga passarà de 13 a 21 equips.
1: Sí, això vol dir doncs, que aquests clubs pagaran entre 50 i 80 milions a la societat Eurolliga i aquests diners...
0: O sigui, aquests 8 clubs que entrarien a la societat Eurolliga pagarien...
1: Entre 50 i 80 en funció de la seva història, del tipus de club que és, etc. No tenen un cànon fixe cadascun. Aquests diners se'ls repartiran els 13 clubs originaris de la NBA. Per tant, el Barça... s'ingressarà uns 40 milions, calculen, sí, amb l'arribada d'aquests clubs nous a l'Eurolliga.
2: Carai! Escolta, NBA!
0: 50 milions, president.
2: NBA!
0: No, això és Eurolliga.
2: Eurolliga! Eurolliga!
1: Important. Aquest pla de l'Eurolliga, que ha fet l'Eurolliga ha fet un pla també de 10 anys, clar, ara ja passaràs de 13 a 21 equips a repartir tots aquests diners. Es valora que amb aquest canvi i reestructuració l'Eurolliga tindrà un valor d'uns 3.000 milions, per tant s'incrementa el valor de la competició, de la societat, recordem que estem parlant de diners al final, d'una societat. Els clubs tindran una clàusula de sortida de 20 milions, es multiplica per 2, era de 10, ara és de 20. I interessant el resum que podríem dir de tot això. Al cap de 10 anys, l'Eurolliga et garanteix al voltant d'uns 150-160 milions en 10 anys, garantits, amb l'arribada d'aquests nou clubs i el nou pla de negoci. Amb el pla de la NBA, amb la inversió inicial que has de fer, més o menys,
0: t'acaba
1: que et
0: garanteix...
1: Igual. Correcte, uns 150 milions.
0: Interessant, eh? El negoci del bàsquet. I com s'estan movent les cadires a Itàlia i el posicionament del Barça amb l'oferta de la NBA i el que proposa l'Eurolliga. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
0: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia. Anem bé de temps, Helena? No, o em vols fotre un altre castanyot?
3: Tira, va, tira.
4: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Que avui és víctima del Rodalies com tants i tants ciutadans del país i teletreballarà, entrarà des de casa, però com si ho fes des d'aquí al costat, no? Òscar Nin.
5: Bon dia, què tal? Sí, sí, he entrat aquest matí amb la Marina aquí a Catalunya a les 8 menys quart i ja m'ha anunciat ella en directe que ja em podia quedar a casa, perquè gràcies a la brillantíssima gestió de DIF i Renfe, pues estem com estem en aquest país, amics.
0: Tu pateixes sovint, lo de Rodalies o no?
5: Sí, sí, sí, bueno, jo tinc 51 anys, això em passa des que tenia 14. I a partir d'aquí, els comentaris que puc fer sí que no vull implicar-te a anar a l'Audiència Nacional, a declarar...
0: Pensa que entra el tio Faja al programa, etcètera. Per tant, estigues tranquil.
5: Sí, sí,
0: algú ens protegeix judicialment.
5: Correcte, sí. Mira, amb això puc estar una mica tranquil, però saps el que a sobre de que no puc estar amb vosaltres allà compartint espai sense samarreta, és que us estic veient per Twitter, el que antes era X, sí. I estic veient aquest nino que tens, que dieu que és Messi, però és que en pantalla sí que sembla José Manuel Parada.
0: És veritat!
5: I és,
0: Parada.
5: És clavadíssim a José Manuel Parada.
0: Totalment d'acord.
5: Jo estic aquí a casa, saps, amb roba una mica esportiva, laxa, i clar, veig aquestes imatges, sí, sí, és per haver-se matat, eh? Ara estem fent zoom, sí, i és José Manuel Parada.
0: Sí, sí, que s'assembla.
5: I sembla que tinguis al costat, que és la samarreta de Messi d'Argentina, però en pantalla, quan és un format una mica més petit, sembla que tinguis una tovallola. I clar, en comptes del que t'hi jugues, això sembla pues, una sauna del carrer Casanovas.
0: La Helena pateix, perquè avui la secció serà més curta, però a mi no em preocupa, sí, perquè sé de què va, veig les cançons, clar, i només que entri la primera... ja n'hi ha prou. Doncs
5: pues escolta, avui hem fet un recull de per fer la prèvia amb el Getafe, del dissabte, hem fet un recull de bandes que ja recuperarem un altre dia quan anem cap allà, que són una mica com el Getafe, són xulos i amb aquell puntet de la gent que t'espera a la sortida dels recreatius, Sí, sí, de fet, és així com ha de ser el rock, no? O sigui que, si vas a un concert heavy, ja parlarem un altre dia, perquè el sí que és una persona heavyatitzada, i també una mica punkietitzada, Si no vas a un concert d'aquests heavies o punkis, i no tens aquí puntet de perill d'estar a guai perquè algú puja a l'escenari i es llencen, s'escopeixen a la boca, hi ha moviments de masses iguals de xungos que el desastre de Heysel.
6: Se't pot si no tens aquí Michelin puntet... en qualsevol moment.
5: Correcte, si, no tens, si algú no et clava algú per darrere, si no tens aquest puntet de sensació de perill, aleshores no estàs en concert heavy ni oh, pukki. Estàs a l'esplai, estàs amb els monitors cantant cançons dels putos oques grasses, el convellar senyor i el torna, torna a Serrallonga. Mira, avui tanquem avui la secció aquesta musical, ara en parlarem, però amb aquests senyors de Madrid que, hòstia, aquesta cançó, mira, sembla Chino, el Pai, el Cabra i tal, però són el Rosendo Mercado, el Ramiro Penas, el Toni Urbano i el Miguel Ángel Campo, Leño, que el 81 van fer aquesta meravellosa cançó, que ara parlarem, que és Maneres de Vivir.

0: Em diu l'Helena que anem tard i que espavili.
1: Sí, és que...
0: Estava reenviant un acte que ens han convocat i que es veu que no el teniu a la redacció, l'he rebut jo.
2: A partir de les dues ho faci. Ja.
0: Espera, que m'aixeco. Albert, què tal? Els papers.
3: Doncs crec que tenia informació molt bona sobre...
0: Espera, que encara tinc la galta vermella.
3: Sí, encara, ara millor. Tenim informació interessant sobre aquest projecte de la NBA Europa.
0: Hi ha hagut reunió a Itàlia, a Como, amb els equips de la Superliga, l'Euroliga de bàsquet, els que van fundar la competició.

0: Òscar, però és que es fa difícil ara continuar la secció, perquè podríem pujar la cançó de Rosendo, Leño, Maneres de vivir, i acabar ja el programa.
1: I, clar, directament. Però escolta'm una cosa, un dia ja farem un especial d'aquesta gent, perquè tu crec que això que ja fèiem la conya, que ets una persona javiatitzada, tu tens contacte directe amb aquesta gent. Tinc entès que vas fer la primera comunió al local d'assaig d'Obús. Pot ser?
0: No vaig fer la primera comunió allà, però bueno, jo vaig... Em va treure ell, sí, va treure el líder d'Obús, a l'escenari, sí, per, sí, fer-me fer el pino pujat a sobre seu.
2: Caram.
1: Ahí està. Digues com es diu el líder d'Obús, cony.
0: No, digues-ho tu.
1: Ah, el Fortu.
0: Exacte.
1: El Fortu, el líder d'Obús i el personatge mític
0: no
1: de la música d'Espanya.
0: No sé
1: de
0: què em mireu amb una cara com de...
1: Estan tot flipats. Bueno, el Flaquer, perquè porta aquí ja com...
0: El Fortu ha sortit a diferents programes. Sí,
3: jo és que divendres estic entre les poroques grasses.
2: No em trec del cap la imatge, sí, del Sigue fent el pimo en escenari. Vull dir, no?
0: Tira-vos, Willy.
1: Tira-vos. Vamos ahí pa' todos los plebis. Feu així una mica... Cuernos a Martins.

0: sortir el Fortu, Elena?
1: Ah, es diu el Bruno reality... al WhatsApp de la redacció que va sortir a Gran Hermano VIP.
0: A Gran Hermano VIP, això.
2: Sí, correcte, a Gran Hermano VIP. Amb un paperàs per emmarcar,
0: Tots aquests són de Madrid,
2: No sé... No sé si sabeu que qui va pagar i produir els discos d'aquesta penya, que són els pares del heavy metal a Espanya. Sabeu qui va pagar aquests discos?
0: Qui?
2: El senyor Tino Casal.
3: Oh, home.
2: Us en recordeu de Tino Casal?
0: I tant, home.
2: Doncs pues Tino Casal compartien, bueno, aficions junts i, entre altres coses, també un local d'assaig. I Tino Casal va treure la cartera i va pagar aquests discos, que són meravellosos, dels 80. Sí que avui he vingut una mica heavy, jo crec que si vols acabem avui obrint una xiveca i fent un... Bueno, i per què no? Avui és un dia especial.
0: Acabem
2: fem un
0: bandolat.
2: Fem un bandolat. I anem amb els germans Castro, que et diuen que el rock no és per tothom i que a l'infern és el seu domicili habitual. Rematem avui el que et jugues amb els Barón Rojo, amb Los Rockeros van a l'infierno. I a Diff.

0: y no pues lo dicho, militancia, una propia economía de la organización, etcétera, eso ya ha quedado agotado. Entonces, que vayan a funcionar los nuevos modelos organizativos y que se pueda extrapolar a partidos políticos es muy, muy discutible, pero que lo anterior se estropeó, como tú decías, con el hartazgo que hay, a la vista está, ¿no?
1: El Orduy, la madre del cordero, ¿habrá acuerdo entre el Frente Amplio y Podemos?
0: Creo que depende mucho de cómo quede el acuerdo ADA. Si ADA Colau va por Madrid, es más fácil el acuerdo.
1: ¿Por qué?
0: Porque creo que una lista plural en Madrid, ADA Colau con Irene Montero en las listas, manda un mensaje, y una lista dominada por Más Madrid, que está demostrando también en el buen sentido una ambición desmedida, como decía Zetangana, no es exactamente igual el mensaje que se lanza. Si tú mandas a Ada Colau, al final lo que estás haciendo es rectificando 2023, y metiendo a Irene Montero rectificas 2023, que creo que se cometió un error de base al excluir a Irene Montero. Si se manda a Ada Colau por Barcelona, primero, creo que el efecto multiplicador del voto no va a ser el mismo, porque los comuns en Barcelona me da la sensación que son habas contadas lo que se va a repartir en voto. En Madrid, tú ten en cuenta que hay mucha gente muy de Irene Montero, más gente probablemente muy de Más Madrid, pero muchísima más gente harta de los unos y los otros. Y Ada Colau puede desequilibrar eso a favor de, digamos, esa gente que quiere votar, pero que está cansadísima de los liderazgos madrileños. En Barcelona creo que eso no lo hay tanto.
1: Pablo Elorduy, muchísimas gracias por tu análisis.
0: Gracias,
1: buenos días.
0: Aymar.
1: Adiós. 6:47 de la mañana, 5:47 en Canarias, 638-31-34-66.
2: Egunon, pues hoy me he levantado pensando lo que la mayoría, ¿no? Qué pena, qué tristeza, que la gente tenga que sufrir y que Mari Carmen, en este caso, pues haya sufrido estos últimos días de su vida, pues lo que ha tenido que sufrir, ¿no? En fin, que ojalá no vuelva a ocurrir, que ojalá nadie tenga que pasar por esto jamás. Que es un día triste, muy triste para todos nosotros.
3: Buenos días, mi nombre es Izaskun y hoy me he levantado pensando en Mari Carmen, como no podía ser de otra manera. Yo creo que la frase que mejor define esta situación es: entre todos la mataron y ella sola se murió. Y todavía tenemos que escuchar declaraciones de aquellos que han votado no al decreto Mari Carmen, diciendo que la culpa es del gobierno.
1: 638-31-34-66.
4: Buenos días, soy Charo desde Rivas, en Madrid, y hoy me he levantado pensando en Mari Carmen, en la tragedia que ha tenido que vivir, en que ha dejado un país mejor y en que si hacen público y la familia lo permite, deberíamos ir 1 millón de personas a su entierro.
5: Buenos días, soy Pilar de Madrid. Hoy me he levantado pensando en Mari Carmen. Qué malos somos en general. Pobrecilla, con qué necesidad había de sus últimos días pasarlos así. Y los comentarios que se han oído de todo tipo. No me la quito de la cabeza.
1: Les vamos a escuchar hoy durante toda la mañana. 638-31-3466. 638-31-3466. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
6: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
7: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
8: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
9: Heroi Catalunya, Ferran Dalmau.
10: Hola, bon dia. Avui hauria de tornar a la normalitat a gairebé totes les línies del tren després del boicot dels maquinistes d'ahir al matí, que encara porta cua. Rodalies apunta que les vies estaven preparades per circular-hi. Òscar Playan és el director.
11: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
10: Des de Rodalies, a més, apunten que l'aturada dels sindicats era una vaga encoberta per un conflicte laboral. El sindicat majoritari de maquinistes, CEMAF, ha negat les acusacions. Pol Valero.
12: En un comunicat, CEMAF ha assegurat que la seva prioritat és evitar accidents i diuen que es van plantar perquè l'empresa no els havia deixat validar els certificats de seguretat, tal com s'havia acordat a principis d'any després de l'accident mortal de Gelida. Expliquen que un cop han tingut garanties de seguretat, han tornat a circular. Des d'UGT recorden, a més, que ja dimarts les vies eren suposadament segures fins que va caure un arbre a Vilanova.
13: Pero yo repito una frase que le preguntan a la gente que estaba ayer en el tren dentro cuando cayó el árbol, a ver qué le parece. Que yo seguro que exigen seguridad ahora.
12: És Francisco Cárdenas, portaveu en declaracions a l'Aquí Catalunya.
10: El govern investiga què va motivar els maquinistes a fer boicot, però descarta emprendre accions legals contra ells. Laura Pons.
14: Ho descarta perquè fons de territori asseguren que és Renfe Viajeros qui ha de demanar responsabilitats. Des de l'executiu, però, carreguen contra els maquinistes perquè no són ells, diu Salvador Illa, els qui han de decidir si és possible o no circular, sinó que és l'operadora Renfe i el gestor Adif els qui ho certifiquen.
15: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir.
14: A més, des del govern apunten que la situació d'aquest dimecres al matí va molt més enllà de la seguretat.
16: I, efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
14: És Sílvia Paneque, consellera de Territori i portaveu del govern.
10: En les darreres hores, Renfe ha comunicat que s'han recuperat algunes línies. Susana Ruiz, bon dia.
17: Hola, bon dia. S'ha restablert la circulació tota la R4, que els últims dies s'havia vist molt afectada per l'acumulació d'aigua en diferents punts, com el túnel de Plaça Catalunya o l'estació de Fabra i Puig. Avui també funcionen amb normalitat l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R7 i l'R8, que havien estat afectades. L'R2 Nord no funciona entre Granollers i Sant Celoni. I l'R11, el recorregut, està cobert completament per autobusos.
10: Avui els problemes de transport a Barcelona poden ser en autobús.
17: Els conductors dels busos de TMB fan vaga parcial en tres franges horàries. La primera aturada està prevista entre les 9 i les 11 del matí. Les altres dues seran a la tarda vespre, de 7 a 9 i a la nit, des de les 11 fins a la 1 de la matinada. La Generalitat ha establert uns serveis mínims del 40% en hora punta i del 20% en hores vall.
10: És dijous 8 d'octubre, queden 52 dies per les eleccions. I els partits catalans encara no han definit les seves llistes, tot i que la direcció d'Esquerra Republicana manté que Gabriel Rufián serà el seu candidat, encara es manté també el dubte.
17: I a més, dos dels 7 diputats d'Esquerra a Madrid han anunciat que pleguen, uns moviments que podrien respondre a les condicions que ha fixat Rufián per ser candidat a les generals. I és que el portaveu no té bona relació amb 5 dels 7 diputats a Madrid i li agradaria fer una llista amb gent de la seva confiança.
10: A l'espai de Sumar, que com saben es dirà ara Frente Amplio, en les darreres hores ha guanyat importància el paper d'Ada Colau, que apunta a ser la líder del projecte.
17: Mas Madrid accepta que sigui la líder, però la discussió ara és si l'exalcaldessa de Barcelona es presenta com a cap de llista de Barcelona o de Madrid.
10: Xavier Balló.
18: Els comuns havien plantejat que Colau pogués liderar el Front Ampli sent la candidata per Madrid i que Barcelona a la llista l'encapçalés el ministre Ernest Urtas, són una solució satisfactòria també pels interessos interns aquí a Catalunya. Mas Madrid, però, ha contrarreplicat acceptant la figura de Colau com a líder, però exigint que es presenti per Barcelona, per tal que Mònica García pugui tenir més pes des de la capital espanyola, però això deixaria Urtasun en una posició secundària. Fons al partit diuen que la negociació es manté oberta i que no volen discutir a nivell mediàtic la configuració de les llistes.
10: Mentrestant, el PP valora que Xavier García Albiol sigui el seu candidat per Barcelona.
17: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol que l'alcalde de Badalona encapçali la candidatura, segons ha avançat la Vanguardia. Fons del Partit Popular asseguren a la SER que és un nom que agrada i que, a més, pot ser una bona opció per frenar un possible ascens de Vox. Asseguren que és totalment compatible ser diputat al Congrés i alcalde, que ja ha passat en altres ocasions, però que, en tot cas, no és res oficial encara.
9: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
10: La Mari Carmen ha mort, però ha deixat un llegat en forma de lluita social que ja està aturant desnonaments. mobilització social ha ajudat a que 50 veïns del barri de Sant Andreu de Barcelona continuïn a casa. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han decidit comprar l'edifici en risc de desnonament arran del centenar de persones que s'hi havien concentrat ahir des de primera hora per frenar el llançament.
19: És una operació complexa, encara el dia d'avui està en curs, però que la portarem a la pràctica, però que el principal objectiu a dia d'avui era aturar el desnonament. I això és el que avui hem fet.
17: Són declaracions de Jordi Valls, tinent d'alcalde de Barcelona. De moment no ha transcendit el preu de l'operació. Bona part dels veïns d'aquest edifici són vulnerables i alguns tenen mobilitat reduïda.
10: Avui ha de ser l'últim dia de pluges d'aquest episodi.
20: Una nova banda de precipitacions també afectarà, sobretot entre mig matí i mitja tarda, la zona de les comarques, altre cop, de Barcelona i sud de Girona, litoral i perlitoral de Barcelona i Girona. Això és degut a l'arribada ja de vent de component nord, tramuntana i mestral. Preveiem que siguin ja les últimes d'aquest llarg episodi de precipitacions.
10: Ho diu Santi Segalà, que és el cap del Meteocat, després que ahir descarregués amb força a les comarques gironines. Un episodi de pluges que de moment ha deixat 3 persones mortes després que s'hagi trobat una altra víctima a les Franqueses del Vallès.
17: És un home de 43 anys, estava a l'interior d'una furgoneta en un túnel que va quedar inundat per l'aigua dilluns. Els operaris d'una empresa que estaven retirant tota l'aigua acumulada van trobar-lo mort dins del vehicle. La nit abans, la seva família havia denunciat la seva desaparició.
10: I al Vendrell també han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle en una riera, però no arran d'aquests temporals.
17: No, el cotxe estava mig enterrat entre el fang i el cadàver està en avançat estat de descomposició. De fet, els primers indicis apunten que podria ser una víctima d'uns aiguats anteriors. Encara no l'han identificat, però segons expliquen fonts properes al cas a Ser Catalunya, el cotxe on l'han trobat pertany a una persona que va desaparèixer el 21 d'agost, coincidint amb un dia de pluja torrencial que va deixar entre 140 i 200 litres per metre quadrat a la zona en poques hores.
10: 3 minuts i seran les 7 del matí.

0: L'enorme llista de guardons que acumula Rosalía s'hi ha afegit en les darreres hores una altra. El Ministeri de Cultura li ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals en reconeixement a la transcendència artística del seu últim treball, Lux, que el jurat defineix com una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Amb 30.000 euros, el jurat del Premi ha constatat que el treball de Rosalía reafirma una trajectòria d'abast internacional caracteritzada per la recerca, el risc i l'evolució creativa a través de la cerca d'un llenguatge sonor propi.

0: Poques gràcies ha convertit aquesta nit l'Estadi Olímpic en una gran festa amb un espectacle carregat d'energia i emoció. La Clàudia Carons era aquest primer dels quatre concerts de comiat d'Oques.
1: Semblava impossible, i aquí estem. Vosaltres, però sobretot vosaltres.
2: Semblava impossible, deia just començar el cantant del grup, Josep Montero, quan ha aparegut sol al mig de la pista, perquè finalment, després de l'espera, de les pluges i de tanta expectació, primera nit de les quatre que faran a Barcelona amb un estadi ple de gom a gom. 55.000 persones van cantar cada una de les cançons del repertori dels més de 10 anys de carrera dels osonencs, des del meravellós desastre a l'Està guai, passant per Cool i l'onejada de samarretes col·lectiva que ja és tradició, focs artificials, coreografies, fans a l'escenari, crits d'independència i una traca final amb els temes més esperats. Tot amb un públic que no els volia deixar marxar.
1: Això està començant a arribar al final, ja.
2: Però tot té un final.
1: Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà, també. Us estem infinitament agraïts. Esperem que estem a l'alçada de tot el que ens ha donat.
2: Oques grasses marxen per la porta gran. Queden tres nits més i totes elles prometen ser una festa.

0: Hoy por hoy, en la SER.
1: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
2: Hay demasiadas cosas en las que no coincidimos. Por ejemplo, en cuando una foto ya está bien.
3: Otra. Llevamos 27.
4: Es que en esa ha salido raro.
2: Pero hay algo en lo que ya coincidimos todos. Viña el Valley, de Félix Solís. El vino en el que coincidimos.
5: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
6: En HSN, saber elegir empieza por hacer las cosas bien. Seleccionamos materias primas, desarrollamos nuestras fórmulas y fabricamos en instalaciones propias, bajo estrictos controles. Después lo llevamos directamente hasta ti desde nuestra tienda online. De la fábrica a tu casa. Los que saben elegir, eligen HSN.
7: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
8: Radio SER, Principat d'Andorra.
9: A prop del mar. Al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mor Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a morassegurances.ad.
10: En el marc del Festival Contradans 2026, la companyia de flamenc i dansa espanyola Marea Dansa presenta dissabte 10 d'octubre a les 9 de la nit a l'Auditori Nacional l'espectacle On és l'Alícia? Basat en l'Alícia, el País de les Meravelles de Lewis Carroll. Una revisió del clàssic literari en què Alícia es perd en el seu món d'il·lusions artificials, de falsos afalagaments, de castells de cartes i de missatges aclaparadors i llaminers. Una producció de Marea Dansa dirigida per la Teta Calva, amb el patrocini de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra en col·laboració amb Creant, Crèdit Andorrà. Entrada lliure amb reserva d'entrades a contradans.ad.
11: Abans de plegar, obre el balcó a tota la vall. El balcó a Andorra. 20 minuts cada vespre per resumir l'actualitat de la jornada. Amb Bernal Sanllehí i Ricard Rovirosa. Cada dia a partir de les 7:20 a Ràdio SER Principat d'Andorra. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.
12: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé.
0: A les portes ja de que torni la Lliga de Primera Divisió.
1: Dos dies.
0: Hi ha ganes d'estar aquí?
1: Moltes ganes. El Getafe tampoc seria el millor dels rivals, el més engrescador de tots, però torna el Barça de Flick. Dos
0: però
1: quarts de set dissabte.
0: Però ve un calendari brutal, fins al clàssic. Fins al clàssic, fixeu-vos, Barça-Getafe,
1: sí,
0: Madrid-Vilareal,
1: sí.
0: Galatasaray-Barça, Roma-Madrid, Betis-Barça,
1: sí.
0: Madrid-Sevilla, París-Saint-Germain-Barça, Madrid-Leipzig, i el 25 d'octubre, el clàssic. Barça-Madrid, on estigueu atents perquè hi haurà acció especial del Que t'hi jugues. Amb els nostres oients us ho explicarem tot la setmana vinent. Mes d'octubre apassionant,
1: sí,
0: ja
1: senyor.
0: Tocava, acaba l'aturada per seleccions, torna el futbol de clubs i president en té ganes, eh?
2: Home, si tinc ganes! Ara, el que tinc ganes és que deixi de ploure, perquè si no les obres del Camp Nou no poden avançar.
1: Bueno, ara sembla que ja prenem una treva.
2: Home, sisplau! Prou ja! Estem perdent diners! Barça!
0: Ara parlarem del partit del Barça contra el Getafe, que serà especial per un jugador, del Barça, d'aquests pels qui ningú hauria donat un euro i s'ha convertit en titular, i també del cas Mbappé, que continua acumulant capítols. Però permet-me una llicència per començar el programa, Flaqui, perquè és per una bona causa. Aquest cap de setmana, Tarragona és la capital europea de l'esport inclusiu. Es disputen, es celebren a Tarragona els Special Olympics amb 15 modalitats diferents, i en la de futbol avui he descobert que hi participa un equip que porta el meu nom.
1: Què em dius ara?
0: I és casualitat. I no em dic Ramon, ni Antonio, ni Josep, ni
1: no.
0: Pepito.
1: No.
0: Sique, escrit sense P. Sique. És la Fundació Sique, que treballa amb gent que té discapacitat intel·lectual i que han muntat un equip que competirà als Special Olympics i que juga tots els caps de setmana. I avui he estat amb la Laia, amb el Samuel, que és la gent d'aquesta fundació, a través de Almond Connection, que és una agència que ens ha posat en contacte, perquè, clar, van descobrir, no?, que existia un periodista que portava també el seu nom, i jo els he dit avui, és que ja us havia vist també i m'havia quedat atenció que vosaltres portéssiu el meu.
1: Que bo.
0: I aniré cap allà a padrinar aquest equip.
1: Molt bé.
0: Què et sembla?
1: Mira, una gran iniciativa.
0: M'han regalat la samarreta. Mira, la samarreta.
1: Opa.
0: Impacte, Sí que.
1: Sí que.
0: I a més, és poètic perquè, sense saber-ho, casualitats de la vida, amb el dorsal 19, que és el dia que van néixer els meus fills.
1: Ah, mira.
0: I no ho sabia.
1: Tot acaba quadrant.
0: Sí, sí. La Fundació
1: doncs
0: Sí que.
1: Molt bé.
0: Que, clar, juga contra el Madrid. Juga contra el Mataró,
2: bueno,
0: Vilanova,
2: vamos a por
0: San Martí, os ganaremos.
2: Vamos a por ellos, hombre, vamos a por vosotros. Y vamos a venir, os vamos a ganar y os vamos a recalificar los terrenos. Toma ya, te jodes.
0: Doncs aniria bé perquè falten terrenys perquè la gent pugui entrenar a futbol i a altres esports,
2: Bueno, però és que també se ve que el vestuari de los Special Real Madrid també és un polvorí.
0: Fan una revista, Flaqui, són periodistes. Els equips són tres equips de 30 persones, però a part de la Fundació tenen altres activitats, no? I fan una revista que m'ha cridat l'atenció perquè l'escriuen ells i explica històries molt, molt curioses. En fi, que és important visibilitzar el treball
1: sempre
0: que fan les fundacions.
1: Sempre.
0: Ja avui m'explicaven, no?, que no és qüestió d'integrar les persones amb diferent capacitat intel·lectual a la societat perquè ja estan integrades, sinó que l'important és que puguem organitzar activitats per a elles, i l'esport és molt important per a tothom. És molt important per a tothom. I aquest cap de setmana aniríem cap a Tarragona.
1: Doncs molt bé, una bona iniciativa per part teva, anar cap allà a donar recolzament.
0: No, però l'important és la feina que fan a la Fundació.
1: Des d'aquí, exacte, donar recolzament i visibilitat a la feinada que s'està fent, en aquest cas des de la Fundació Sí que.
0: I un dia vindran a l'estudi a veure el programa de ràdio en directe.
1: Quan vulguin.
0: I escoltar com narres algun gol del Barça, segurament també.
1: Doncs escolta'm, benvinguts seran.
3: Pues,
0: doncs,
3: Andrés. Escuchar a Flaqui. Es que a todo el mundo le hace ilusión escuchar a Flaqui.
1: A mí me hace ilusión escucharte a ti.
3: Pues yo voy a seguir diciendo que me hace ilusión y me emociono con tus goles.
1: Ay, señor.
0: Entonces,
1: quin moment.

0: Com us deia, aquest cap de setmana torna a la Lliga. El Barça-Getafe serà un partit especial per a un futbolista que en una entrevista recent a la cadena SER ens va explicar aquesta anècdota d'on va sortir que el seu entrenador el rebategés de Gerard Martín a Gerard Maldini.
1: Tus compañeros, Eric, Gaby, te lo comentan, ¿no? Un poco, cuéntanos un poco la historia.
2: Mira, empezó en la pretemporada en Corea, que jugué el primer partido de central, que me probó el míster ahí, y lo hice bien y de coña, o sea, así de broma, el míster me lo dijo, pero luego en... Sí, pero luego por internet, no sé quién lo sacó, que...
3: Lo caló.
2: Que empezó... Sí, que ya se quedó un poco ahí, y sí, luego el tema de la camiseta me hizo llegar una para mi cumpleaños, que bueno, mi novia consiguió contactar con el hijo y demás.
3: Qué bueno.
2: Y le explicaron la historia y al final pues conseguí tener una camiseta suya que guardo ahí en casa.
0: Gerard Martín, Gerard Maldini, complirà 100 partits 100. Amb el Barça aquest dissabte.
4: Collons, tu.
0: 100 partits amb el Barça, Gerard Martín, aquest dissabte al Camp Nou. No sé si això del Gerard Maldini a Flick li ve perquè a ell, com a futbolista del Bayern... li va impactar molt una eliminatòria de Copa d'Europa que va jugar contra el Milan d'Arrigo Sacchi.
4: És que aquell Milan...
0: De fet, la pressió dels equips de Flick neix, segons explica el propi Flick, de l'admiració que tenia per aquell Milan d'Arrigo Sacchi on jugava Paolo Maldini.
4: Veus?
0: On jugava Paolo Maldini. La qüestió és que hem parlat durant totes aquestes setmanes de Lamine Yamal, de Rafinha, de Pedri...
5: Bueno.
0: I avui a la reunió de redacció hem dit, Flaki, escolta'm, Gerard Martín?
4: Sí, perquè...
0: Ningú en parla, però allà està, titular, central esquerre, soldat de Flick...
4: A mi em sembla l'exemple màxim o extrem del Flick Rei Midas, no? Que és capaç de convertir en or tot allò que toca, que una cosa és treure rendiment a jugadors amb certa trajectòria, com pot ser Rafinha, que li ha tret un rendiment brutal, no sé. L'altre és agafar un jugador de perfil, Gerard Martín, i convertir-lo en titular en aquest Barça i permetre-li el que deies tu ara, que el dissabte celebri 100 partits absolutament afiançat com una peça clau del Barça de Flick.
0: Té contracte fins al 2028, però ja ens va avançar el Nil Solà i s'ha pogut confirmar en les últimes setmanes que abans de que acabi l'any possiblement ja el renovaran perquè el contracte ha quedat desfasat.
1: Correcte, perquè té un contracte que acaba el 2028, com has dit, que forma part d'un escaló salarial dels més baixos de la plantilla o el més baix segurament de la plantilla. Se li ha d'adequar, no?, la seva nova situació, la d'un jugador important d'aquest Barça, i un cop ja encarades acabat el mercat de fitxatges, algunes carpetes com les de Rafinha que hi havia pendents o també Marc Bernal, ara és el torn de la de Gerard Martín, a qui el Barça vol valorar com es mereix, i evidentment Gerard Martín amb la clara intenció de continuar l'equip de la seva vida, que és el Barça.
0: I us aniré explicant com ha anat tot el procés per construir tot aquest tema. He pensat, dic, aviam els números que té Gerard Martín. Calla. Fermín Suárez, què tal, com estàs?
6: Hola, sí, que bon dia a tots.
0: Mira què és el que aporta Gerard Martín al Barça en defensa, si realment juga tants partits des de que va arribar. Clar, és el 2023 quan arriba al Barça, 2023, per jugar a Primera Federació.
4: Sí, sí.
0: El Barça Atlètic a Primera Federació, el 2023. I ja el primer partit amb Hansi Flick d'entrenador a València, aquell partit de Lliga, disputa els seus primers minuts. I clar, Fermín, quan m'has dit les dades que havies trobat i la teva interpretació, sincerament, he al·lucinat.
6: A veure, Gerard Martín té, és a dir, per explicar aquesta xifra rodona que assolirà el dissabte, realment té molt sentit i les dades ho avalen. És a dir, és un jugador que sempre està disponible, només s'ha perdut 26 partits des que va arribar al primer equip, 26, i cap d'ells per lesió. La majoria són per simplement una qüestió de ser suplent. La primera temporada ell la passa sencera sent lateral esquerre, però crec que és clau la reconversió que té a central a la jornada 13 de la 25-26, és a dir, de la temporada anterior. Crec que això li permet afirmar-se ja directament com un titular i segurament encaixar millor les seves virtuts, perquè és un jugador que, revisant dades, guanya molts duels, 60% de duels guanyats. Perquè ens fem una idea, Pau Cubarsí està en 57%, és a dir, que guanya més duels que Pau, i després en percentatge d'encert en la passada és molt bo. No és el de Pau, perquè Pau està a vora el 94%, però Gerard està en el gairebé 90%. Per tant, estem parlant d'un percentatge de fiabilitat, d'entrega en la passada, realment que és molt bo. I amb el tema de central, fixa't, des de el moment en què Flick l'utilitza com a central, en aquella jornada 13 contra l'Atlètic Club, han transcorregut 48 partits i en 34 ell està titular. Per tant, ha trobat aquella peça que li faltava d'un central esquerrà després de la marxa d'Íñigo, que pogués omplir aquell buit que havia deixat el central basc, sobretot en tema de sortida de pilota.
3: Clar, és l'exemple clar d'aprofitar les teves oportunitats. Quan debuta amb el primer equip com a lateral esquerre, aprofita una lesió d'Alejandro Valde.
6: Sí.
3: I l'any següent, ja amb una temporada d'experiència al primer equip, aprofita que marxa contra pronòstic Íñigo Martínez i des de que juga de central un 13 de novembre del 2025 contra l'Atlètic Club, és, la temporada passada, Fermín, el sisè futbolista amb més minuts de la plantilla?
6: Correcte. De fet, és el sisè en minuts i el que més partits va jugar juntament amb Eric. Els dos van jugar i van estar disponibles en 51 dels 57 de la temporada passada, el sisè en volum de minuts. Per exemple, clar, lògicament Joan Garcia, encara que hagi jugat menys partits, té més minuts que, per exemple, Gerard, però és que el salt és molt bèstia, perquè la primera temporada, ell sent suplent de Valde i després titular, com deies, arran de la lesió de Valde, ell a la primera temporada era 17è en minuts, i en només una temporada en tot un Barça en creixement, acaba sent el sisè en minuts. Em sembla realment una xifra molt, molt bèstia de Gerard, que ell ja el volum de minuts ja el té superior com a central que com a lateral esquerre. En central està ja vora els 3.000 i a lateral esquerre està en 2.100. Per tant, ell ja el podem entendre com un central. I després és un jugador que va arribar a tenir 14 titularitats seguides en el tram final de la Lliga del curs passat, que és una barbaritat.
3: Complirà 100 partits aquest dissabte, va arribar al Barça Atlètic, és a dir, no ha pres el solfeig de la Masia, perquè va picar pedra en altres equips, el Cornellà, per exemple. No hi deu haver gaires casos a la història del Barça de futbolistes que han arribat per jugar al filial i acaben complint 100 o més partits amb el primer equip, no?
6: Jo al segle XXI només he trobat 3 precedents i Gerard serà el quart d'un jugador que, sense haver trepitjat categories inferiors, és a dir, cadet, juvenil, només passant pel filial, arriba al primer equip i juga almenys 100 partits. Només he trobat 3 precedents. El més immediat és Araujo, 213 partits, només filial. Un altre és Oleguer Presas, 175 partits. Ell ve de la grama, juga al filial i després el fa debutar Luis Van Gaal. I després Thiago Mota, és un altre que arriba al filial, arriba al primer equip i juga amb més de 100 partits, total 147. Doncs Gerard serà el quart en el segle XXI que només passant pel filial és capaç de sumar almenys 100 partits amb el primer equip.
5: Històries de superació espectaculares, cada una más que la anterior, ¿no? Lo de Gerard es increíble, si me ha quitado el puesto incluso a mí, que soy...
3: ¿Te has tenido que marchar al Liverpool?
5: Me he tenido que marchar al Liverpool, a otro grande, porque es que Gerard es una máquina.
3: Fermín, gràcies, i t'escoltem dissabte al que t'hi jugues Barça, la retransmissió de Ser Catalunya.
6: Ja hi ha ganes, eh? Mira que m'encanta el futbol de seleccions, però se m'ha fet ja una mica bola, eh?
1: Deixa't estar de les seleccions.
6: Una abraçada a tots.
3: Que vagi bé. Pensat, qui pot ajudar-nos a entendre millor el fenomen Gerard Martín? Com és possible que contra tot pronòstic s'hagi afiançat com a titular al primer equip? Quin jugador el pot conèixer, Nil?
1: Doncs un que va debutar amb ell en partit oficial amb el Barça contra el València, un jugador que també va picar pedra, va arribar al primer equip del Barça, ha jugat algun partit menys, però ara el tenim a Portugal, Pau Víctor.
3: I està fent bastants gols.
1: Està marcant gols, la temporada passada va acabar-ne amb 10 a Lliga, ara ja porta 5 gols aquesta temporada en 12 partits, a més amb el 10 a l'esquena, i encara li queda bastants reptes per davant.
3: Pau Víctor, què tal, com estàs?
7: Hola, bones, què tal?
3: Acabes de començar tot just la temporada i portes la meitat de gols ja que l'ha passada en tot l'any?
7: No, l'any passat vaig marcar 10 a Lliga, però vaig fer 17 en total.
3: Ah, val. No li redueixis les estadístiques.
1: No, 10 en Lliga i ara...
3: 10 en Lliga, no, però fiques el 17.
7: Sí, perquè aquest any en Lliga no porto 2, crec.
1: No, sí, 3, està bé que te'ls atreguis. Almenys l'aplicació diu 6 partits de Lliga, 3 gols i una assistència. No està malament,
7: sí,
1: no?
7: Sí,
3: està
7: 3,
3: molt bé, està molt bé. Comença molt bé la temporada, no?
7: Sí, bastant bé. Content.
3: Pau, et sorprèn que Gerard Martín sigui, és titular al Barça? Ja no és que tingui minuts, és que és titular al Barça.
7: Sí, aviam. Òbviament, quan els dos vam pujar del filial al primer equip, pues, no crec que ni ell s'ho esperés, però sí que és veritat que un cop comença a jugar, un cop el veus competint, el veus entrenant, el veus millorant, després pues, no et sorprèn veure el rendiment que està donant, veure que és un indiscutible pel que és el millor club del món, que és increïble, i el que dèieu d'un Barça en creixement, on poden pràcticament anar a buscar el millor del món. Ell està allà i està sent el sisè més minuts. És una cosa increïble i que estic molt content per ell.
4: La clau del Gerard quina és? El com s'ho ha cregut, el com ha interioritzat el que demana Flick? Clar, no és el més dotat tècnicament, si em permet l'expressió, però de sobte s'ha afiançat d'una manera brutal amb 100 partits ja al primer equip.
7: Bueno, al final crec que la seva clau és el treball en silenci, en voler millorar cada dia, en saber que potser no té les condicions que potser en té Cubarsí, per dir-te, però sí que en quant a treball, en quant a voler millorar, crec que ningú el guanya i crec que és el seu punt més fort.
3: Perquè l'actitud fins a quin punt és important? Tu has estat al Barça, coneixes a Flick, de fet, ets un cas similar al de Gerard Martín, no? Que contra tot pronòstic acabes sent futbolista professional, debutes al primer equip del Barça, marques gols, tens més minuts dels que la gent podria pensar inicialment i ara, diguem-ne, que continues marcant en aquest cas a la Lliga Portuguesa. Flick valora molt el jugador, diguem-ne, que treballa i té un perfil discret o no?
7: Sí, Flick al final és un entrenador que està molt a prop de tothom i que li agrada molt als jugadors treballadors, als jugadors que, bueno, que en silenci van fent les seves passes, als jugadors que, bueno, que acaba l'entreno i et quedes al gimnàs o que vols millorar, demanes per fer vídeo. Crec que és un entrenador que valora molt, molt aquests petits detalls i que el Gerard els té tots, no? I al final és un jugador molt, molt humil, que sap sempre escoltar, que accepta les crítiques que li pots fer i és un plaer poder jugar amb jugadors com ell, la veritat.
1: De fet, em consta que Gerard Martín, és veritat que ho fan també molts altres futbolistes professionals, però que treballa molt aquests petits detalls, com ara deia Pau, és a dir, a nivell d'un analista personal, una figura clau...
3: Un analista tàctic.
1: Un analista tàctic personal, sobretot després del canvi de posició que va fer Hansi Flick, no? Perquè al final estava més acostumat, el Cornellà havia jugat amb tres centrals per l'esquerra, però clar, et trobes a haver de defensar els millors jugadors del món,
5: sí, sí,
1: com a central al Barça, i això implica doncs una millora o una millora necessària tant dins del camp com fora el camp, amb analistes, evidentment també el tema de preparació física, em consta també que el tema de coach, de psicòleg per gestionar aquesta pressió. Pau, tu que el coneixes, vau debutar el mateix dia, estàveu també al filial junts, quines creus que són les claus d'això amb Gerard Martín?
7: Bueno, al final jo crec que el que ell li dona el valor és de no creure's millors que fa un any. Crec que ell vol seguir millorant cada dia, vol com dius, seguir polint tots aquests petits detalls, treballant pues, tot el que està en les seves mans per millorar cada dia. Crec que, bueno, òbviament quan estava al Cornellà, pues, sí que jugava en línia de 3 i ell jugava de central. I de fet, bueno, jo em vaig enfrontar a ell en aquella, en aquella època.
1: El va superar o no? Però... Perquè feies molts gols en aquella època.
7: Al camp del Cornellà vam perdre, a casa vam guanyar. Però bueno, clar, ha passat de defensar Pau Víctor al Sabadell i va pel Madrid, saps? O sigui que sí que està clar que s'ho ha hagut de currar, ha hagut de mirar-se molts vídeos, segur que també s'ha ficat a mirar vídeos de molts centrals de com es posicionen tàcticament, estic convençut perquè el rendiment que està donant de central és increïble.
4: Vas parlar amb ell, el vaciles, amb el seu rendiment o què?
7: Bueno, no el vacilo gaire perquè bueno, parlem relativament poc i sí que és veritat que quan estava en el Barça era dels meus millors amics allà dintre i seguim mantenint el contacte, però bueno, està clar que bueno, una amistat que guardaré per sempre.
3: És que fixeu-vos les dades del Fermín, eh? A part de que és el futbolista, el sisè amb més minuts, l'any passat el que més partits juga amb el Barça juntament amb Eric García, guanya el 60% dels duels, més que Pau Cubarsí, amb una fiabilitat de passada una mica inferior, però del 90%. Vull dir que les dades són brutals i no s'ha lesionat mai, toquem fusta, perquè continuï sent així, que no hi portem mala sort.
1: Això sí que ens hauria agraït.
3: O sigui, ara, cal que t'hi parlem de Joan Martín, pam, es lesiona, no fotem, toquem fusta. I la humilitat aquesta, amb l'anècdota que ens explicava la cadena ser el propi Gerard Martín, no? Que el seu entrenador, Hansi Flick, el compara així mitja en broma amb Paolo Maldini, Gerard Maldini, no? I la seva nòvia contacta amb Maldini perquè li faci arribar una samarreta firmada perquè a Gerard Martín li feia il·lusió.
1: A través del seu fill li fa arribar aquesta samarreta firmada a Maldini. Jo crec que també, i a més, ell ho explicava amb una cara, no? De realment que quan devia veure la camiseta firmada de Maldini, de vegades potser no saber encara ser conscient del que està aconseguint, no? Ah, perquè al final, exacte, que parlin com un dels que ha sigut el teu ídol és realment sorprenent.
5: Perquè és que tu t'escoltes al Pau Víctor, t'escoltes a Gerard Martín, t'escoltes a Pau Cubarsí, i la conclusió a la que acabes arribant és...
3: Són com
5: que,
3: nosaltres.
5: Que bones persones.
3: Sí.
5: Que macos, tots.
3: Sí, sí, però això fa que empatitzis més amb els jugadors i amb l'equip.
4: I a part són... Sí.
1: De Pau Víctor, el dia que guanyi algun títol europeu, explicaré alguna anècdota més que ara no... No,
3: però això és molt lleig pels oients, eh?
5: Sí,
1: un noi molt tímid, molt tímid i molt simpàtic. El primer dia que el van presentar...
3: No, o és tímid o és simpàtic.
1: No, és tímid.
5: No, es pot ser simpàtic i tímid.
1: És molt tímid.
5: Mira'm a mi, escolta, jo sóc tímid.
1: Sí, un estil coversí.
5: Jo sóc tímid, però també sóc simpàtic, crec.
1: En el llibre, quan es retiri Pau Víctor, explicarem com va conèixer i la primera salutació que vam tenir formal.
7: Ja arribarà aquest dia.
4: A veure si l'haurà d'escriure el Pau Víctor sobre el Nil, el llibre.
1: Alguna també podria...
7: Jo podria explicar bastant.
3: Ara, Pau, lo del Barça de Hansi Flick, com ha començat la temporada, és espectacular. O sigui, és que no sé... És que costa de creure, eh? És que tu veus com pressionen, com corren, Rafinha, com sembla Romario definint.
4: Tu que ets davanter, això de Rafinha és per flipar, no?
7: No, és increïble. O sigui, un jugador que té la capacitat de defensar com hi fa, que es recorre tot el camp defensant i després li arriba la pilota i sembla que no hagi fet un pas en defensa perquè et pren sempre la millor decisió, arriba dins de l'àrea i és de lo millor que hi ha, perquè totes les enxufa cap a dins. És espectacular i de veritat que és un jugador increïble, però és una persona pues, que encara és millor. No?
3: Apreta molt Flick als entrenaments o què?
7: Bastant. Jo va haver-hi més d'un entrenament que vaig sortir marejat.
3: Sí, en sèrio?
7: Sí. I de fet hi havia algun vídeo, ara no sé si estarà per allà, però que ens vèiem a mi i a Gavi tombats al terra amb les cames cap amunt, coses així, perquè hi havia alguns entrenos, sobretot els que no jugàvem tant, que eren durs. Sí.
3: O sigui que hi ha treball, eh? Darrere de la imatge del Barça als partits hi ha feina i Flick apreta.
7: Sí. Això t'ho puc assegurar.
5: I a Portugal, maco, estàs bé allà a Portugal? Tot et tracten bé? T'han inscrit? Tot bé?
7: Sí. M'han pogut inscriure. No, estic molt content aquí. La veritat que és una lliga que m'ha sorprès molt cap a bé. El club en el que estic és increïble. Les instal·lacions que tenim són una passada i pues, els companys i tot és molt top. La veritat que estic molt, molt i molt content.
5: Està a Braga i porta el 10, no? El 10 de Braga, això així em coneixia de jove.
3: Ai, Pau Víctor, gràcies per estar al Que t'hi jugues, per ajudar-nos a conèixer una mica més a Gerard Martín i que continuïs marcant gols a Portugal.
7: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
3: 12:29, hem entrevistat aquestes últimes setmanes a jugadors que crec que arriben a la gent.
4: Sí, perquè es mostren tal com ragen.
3: Van fer a Eric García, Arnau Tenas, Ramon Terrats, sí. Ara Pau Víctor,
5: és que és tota
3: i els escoltes i els veus i dius, hòstia, és que vull que els hi vagin bé les coses.
5: Que és normal, que
3: vull que els hi vagin bé les coses.
4: Sí.
3: Gerard Martín a la pretemporada.
4: Sí.
5: ¿Estás diciendo alguna cosa? ¿Quieres decir otra cosa que no nos sabe? ¿Eh? Que estoy diciendo, estos son buenas personas, que era porque los otros no son buenas personas.
4: ¿Pero por qué dones para aludir? ¿Por qué dones para
5: aludir? Porque tú eres gilipollas.
4: No, yo no soy. ¿Por qué dones para aludir? No estoy
5: yo
4: parlando.
5: No me estoy dando por aludido.
4: Home,
5: tú preguntando.
4: Estoy hablando de buenas personas.
5: Estoy haciendo una pregunta,
4: y dones para aludir, como si pensessis que creiem que tu ets bona persona.
5: Me ha pegado.
3: Si no t'ha tocado.
5: Ha pegado, mil. S'ha visto las imágenes, lo verás después. Lo verás después, tú, gilipollas.
3: Va, són 2:15 del migdia. Havíem de tancar el bloc Cuarcí, el bloc Gerard Martín amb un bloc de Cuarcí,
5: sí,
3: no?
5: Sí, li he fet una carta.
3: No sabia si havíem invertit l'ordre dels
5: per
3: gags.
5: Per felicitar-lo pel 100 partits.
3: Ah, vale.
5: Doncs vinga,
3: carta
5: va.
3: Carta de Cuarcí a Gerard Martín.
5: Sí.
3: Perquè el gag de Vinícius ve després o avui
5: també,
3: tampoc?
5: També.
3: Ah, vale.
5: Sí.
3: I després sí que tenim el gag de Vinícius.
5: Sí, avui hi ha dues cartes.
3: Val.
5: Sí.
3: Una és de Cuarcí a Gerard Martín i l'altra?
5: De Vinícius amb Vinícius.
3: Com de Vinícius a Vinícius?
5: Es porque me han aducido los aliens y le escribo una carta a Vinicius Alien.
4: Que esta es buena.
5: A que me está suplantando la identidad.
3: A la segunda hora del que te jugas.
5: A un Titi Junior.
4: Vinicius.
3: No me la perdo.
4: A l'inicis.
3: Ara anem amb la de Covarsí, sí. Gerard Martín.
5: Sí, sí, torri, per posar la d'allò per dotzena vegada. Vinga. Benvolgut, Gerard Martín. Primer de tot, enhorabona per arribar als 100 partits amb el Barça. Ets clarament el triomf de la classe obrera, cada dia dient que cal un central, però tu en silenci anar callant boques cap aquí, cap allà. Que fa 2 anys tothom tenia por de jugar amb tu de lateral en unes semifinals de Champions i amb la tonteria, pim, 2 assistències. A callar tothom, eh? De fet, a vegades em miro aquests TikToks que la gent compara jugadors del Barça i del Madrid un contra un i diuen Cubarsí o Rüdiger? I diuen tots, no, Rüdiger, mucho más fuerte. I diuen Gerard Martín o Huijsen? I diuen Huijsen, claramente. Doncs que segueixin dient aquells noms perquè tu i jo som les formiguetes del Barça. I sense fer cap mena de soroll ens anirem fent grans i serem els Piqué i el Puyol de la nova generació. Sí, sí. Em demano ser Puyol!
4: Per què?
5: Perquè sí, fa més gràcia.
4: Negociaràs amb el Gerard.
5: Sí. Tu segueix així i no escoltis a les crítiques, que ja sé que amb les orelletes que et gastes ha de ser difícil no escoltar les crítiques. Però intenta-ho, que és molt important que segueixis sent el crac que defensa la porteria al meu costat. Dissabte guanyarem el Getafe com a parella de centrals i després anirem cagant llets al concert d'Oques Grasses per celebrar-ho i ens abraçarem quan soni la gent que estimo mentre ens riem de la gent que treu el mòbil per fer unes instastòries mentre allò s'està matent per TV3. Apa, una abraçada i endavant, Gerard, t'estimem.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Aviam, per parts, Albert Llimós, apropa't a la taula, que hi ha una notícia d'última hora. És un comunicat relacionat amb la notícia que explicàvem ahir del futur del bàsquet europeu.
9: Sí, el rebuig dels clubs europeus que formen part de l'Eurolliga, doncs, per fer aquesta NBA a Europa. Hi ha un comunicat tant de la FIBA com de la NBA, perquè s'uneixen i tindrien un 52% de la nova competició. Els clubs es quedarien un 48%. Hi ha resposta de totes dues, amb un comunicat molt breu. Diu, una col·laboració entre Eurolliga, la FIBA i la NBA per unificar l'ecosistema del bàsquet europeu alliberaria l'enorme potencial d'aquest esport a tota Europa en benefici dels clubs, els jugadors i sobretot els aficionats. I diu aquest comunicat també que mantenen el compromís d'impulsar aquesta lliga masculina i de contribuir a l'ecosistema del bàsquet més sòlid i sostenible de cara a fer aquesta lliga a partir de la tardor de l'any que ve, del 2027.
3: Doncs comunicat conjunt, que el que demostra és que continuem negociant, per unir esforços.
9: I veurem si arriba la segona oferta d'aquí un mes per intentar convèncer-los.
3: La primera, la vam explicar ahir, era de 520 milions d'euros.
9: 520 milions, rebutjada. L'Eurolliga diu que el valor actual de la competició és de 1.400 milions i que no els hi sortia a compte als clubs, als 13 clubs accionistes.
3: Teniu tots els detalls d'aquesta proposta a la pàgina web de la cadena SER. Ahir els vam explicar en antena el que t'hi jugues. Si els voleu recuperar, els teniu tots els detalls d'aquesta proposta de la NBA per absorbir l'Eurolliga a la pàgina web de la cadena SER. Més de bàsquet, no, Flaqui? Perquè setmana d'Eurolliga.
4: Sí, avui a l'Eurolliga el Madrid rep el Partizan de Joan Peñarroya. Els blancs busquen a 3:15 la seva primera victòria europea i demà serà el torn del Barça, que rep els Alguiris al Palau Blaugrana. A la prèvia ha parlat Kevin Panther. Arnau Montserrat, què tal?
10: El capità del Barça ha dit que s'informa a diari sobre aquesta possible compra de la NBA a l'Eurolliga, que té moltes converses, que té la seva pròpia opinió, però que encara no sap si aquesta decisió seria cap a bé o cap a malament.
11: Well, I've had that conversation a lot with a lot of people.
10: Sobre si està en el seu millor moment, a Barcelona ha dit que no mira més enllà del partit a partit i que cada cop juga més intel·ligentment i sense ser egoista. Tot això en la prèvia del partit de demà que s'ha de disputar al Palau Blaugrana a 9:15 contra els Alguiris Kaunas.
3: És Kevin Panther, eh? No és Woody Allen. És Kevin Panther.
4: Què vols dir?
3: Que m'ha sorprès el to de veu de Kevin Panther. Me l'imaginava diferent. Bé. No sé, el veus allà a la pista i l'escoltes i...
4: T'ha sonat a Woody Allen.
3: A Joan Pera. Sí, per cert, en bàsquet encara triomf del Manresa en l'Eurocup.
4: Gran victòria dels de Diego Campos, 101-89 contra l'Ulm alemany.
3: Jorge Vilda, destituït a la selecció femenina del Marroc.
4: La Federació Marroquina va anunciar en un comunicat en què no menciona en cap cas el tècnic espanyol, si no té cap paraula ni de dir que l'ha acomiadat ni d'agraïment de res, no l'esmenta i simplement informa sobre una concentració de la selecció sota les ordres, diu, d'Eric Blaïch, que passa a ser el nou seleccionador femení del Marroc.
3: Motor, nou sistema de classificació a MotoGP?
4: Sí, s'estrenarà el 2027 i la gran novetat és que s'incorporarà els divendres una classificació específica per la carrera sprint dels dissabtes.
3: En golf, John Ram abandona la Lliga Saudí.
4: Després de les noves retallades en el pressupost de l'ambiciosa competició nascuda el 2022, el basc ha anunciat que no continuarà competint en aquest circuit, deixant així el projecte tocat de mort.
5: És que m'agrada molt aquesta cançó.
4: Quina?
5: John Ram era un petit indi. John, les toques gràcies, anirem a veure el dissabte.
4: Ah, mira.
5: I ara és una balena.
4: I ara està
5: Sí. John.
3: A 3:15 del vespre, al Palau Laurana, Champions d'handbol.
4: Sí, Barça-Dinamo de Bucarest, partit de la fase de grups. Els de Carlos Ortega buscaran la tercera victòria en 3 partits per consolidar la seva primera posició del grup E.
3: Barça-Dinamo de Bucarest, Champions d'handbol. Si voleu anar gratis a aquest partit, 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Tenim una entrada doble, dues entrades per anar a veure avui al Palau Laurana el Barça-Dinamo de Bucarest de la Champions d'handbol. És espectacular veure l'handbol al Palau.
4: Home, jo, vamos, vaig créixer veient handbol al Palau Laurana, jo.
3: Ah, sí?
4: Home, totes les remuntades europees, allà estava, en primera fila, sempre.
3: A més, els jugadors impacten,
4: espectacular,
3: perquè són bèsties, els jugadors d'handbol. Sí. I a més estan ben proporcionats.
4: És un esport molt maco de veure. I amb l'ambient del Palau, quan hi ha nits grans europees, és espectacular.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: Our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
3: Aviam, sempre us explico que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu, el que passa és que només podeu veure una part del
13: programa. Una part de la peixera.
3: Exacte, la que seria on estaria, si el tinguéssim a la cadena CN, el Jordi Basté.
13: Exacte, l'altra banda de la peixera, on hi ha el Nieto.
3: L'altra banda no la podeu veure i és on entra la Núria Vilamala, que està organitzant les xarxes socials, on està el Willy, que és el nostre tècnic, sí. I on hi ha l'Helena de Diego, que és la productora. Clar. Aviam, has caigut de la cadira, Helena, no? Què t'ha passat?
14: No, no. Vols que expliqui la veritat? Sí. Perquè aquí sempre som transparents, no?
3: Val, explica-ho, sisplau.
14: Des de fa diverses setmanes tenim dues línies telefòniques aquí. Doncs hi ha una, que és la principal, no funciona.
4: Ostres.
14: I aquí sota la taula hi ha com un transformador o alguna cosa que surt del seu lloc i deixa d'anar a la línia. I és per on estava entrant la trucada del Juan Antonio, que el tens en espera.
3: Ah.
14: I aleshores he hagut de baixar, apretar el cable per poder agafar la trucada del Juan Antonio.
3: Juan Antonio, què tal, com estàs?
14: I si ens estan escoltant els tècnics, sisplau, que arregli la línia.
3: Arregli la línia, sí,
4: pública,
3: clar,
4: sí,
3: si no, gent com el Juan Antonio truca a la ràdio, però no el podem connectar en directe
5: que,
3: i no pot aconseguir les entrades.
5: Si vols, t'ho arreglo jo en un moment, tinc una destral ara aquí, que t'ho arreglo jo en un segon, eh?
4: Mira, mira la denúncia pública.
3: De... Hola! Helena, som transparents i ho hem d'explicar tot.
4: Oh, fa mesos que no funciona, ho hem dit en antena i als 10 segons ha aparegut...
13: Ivan Caral.
4: Per no la fitxatge, el cap tècnic...
3: Ivan, espera.
13: M'heu robat de RAC1.
3: Sí, l'hem robat de RAC1.
13: L'Ivan Caral, no pot ser.
3: No vol parlar.
4: No vol
3: diu que ja està per arreglar les coses i que nosaltres puguem parlar.
14: Ja segons, ja ha trigat l'Ivan.
13: Figo,
3: ets
13: el Figo dels tècnics.
4: Figo dels tècnics.
3: Va dient que sí. Juan Antonio, no m'has dit?
15: Hola, sí, dic.
3: Com estàs?
13: Hombre, Juan Antonio, què tal? Quant de temps?
3: Has vist tot que has liat, Juan Antonio?
4: Perquè serà el transformador Juan Antonio, aquest.
15: De vegades és impossible agafar el número, agafar línia, i avui...
4: Ara, per això, però no funcionava.
3: Sí. Des d'on ens escoltes, Juan Antonio?
15: D'aquí, de Molins de Rei.
3: Des de Molins de Rei, molt bé. T'agrada l'handbol, no entenc? O li agrada algú de la teva família?
15: M'agrada, a més, fa molt de temps que no vaig al Palau.
3: Molt bé.
15: I aquesta setmana estic de vacances i, escolta...
3: És un bon pla.
15: A veure si té bé la possibilitat.
3: Doncs per tu són les dues entrades per anar a veure el Barça-Dinamo de Bucarest. Avui, a 9:15... Si fa temps que no vas al Palau, ho gaudiràs moltíssim.
4: I
3: un partit d'handbol, i a més de Champions, és especial. És especial. Gràcies per escoltar-nos.
15: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Que vagi bé. Adéu.
15: Vinga, adéu, bon dia.
3: Núria Vilamala.
4: I pare, eh? A partir d'ara denunciarem públicament tot el que no funciona a la redacció.
3: No, no, ha arribat en 10 segons.
14: Però 10 segons ha trigat.
4: I en 10 segons l'ha
14: arreglat. I esprintant ha vingut, eh?
4: Sí, sí, sí, sí.
14: Perquè, a veure, no trigues 10 segons des d'allà on està ell habitualment. Bueno, molt bé, molt positiu. Reclamarem més coses en antena.
5: Però des d'aquí apreciació al fitxatge d'Ivan Caral, que és bueno, tros de persona i tros de tècnic.
3: Ja m'ho vas dir el primer dia que el vas veure, que ens el vam creuar, m'ho vas
16: dir. Me'n vaig alegrar.
1: Un sisè sentit per aquestes coses de la bona gent.
3: No, ell, no ho havíem parlat, ens el vam creuar, no sé si ens el vam creuar o el vam trobar a la redacció tal, i em va dir el Bermúdez, el primer que em va dir.
5: Hem fitxat aquest tio, en sèrio?
3: Sí, sí, tal qual. És boníssim.
5: Començaran a funcionar coses.
3: I li vaig dir jo, però què et penses, tio, que això és la cadena cera, eh?
5: Que... Sí, no, en sèrio. Ole, ole.
1: Què, Núria?
14: A veure, a xarxes sí que molts comentaris sobre Gerard Martín i, per exemple, hi ha un oient que et dona la raó, Bermú, quanta raó té el Bermú, aquests nois són molt macos i això és una cosa que no té preu, que grans en relació al Pau Víctor que ha estat fa uns minuts al que t'hi jugues. I hi ha molta gent que aprofita per recordar els jugadors del Madrid que s'han lesionat durant aquesta aturada de seleccions, que tots estaran a punt per jugar a la Lliga, i per exemple l'Andreu diu, per cert, el turmell de Valverde ni Son Goku es recupera tan ràpid d'aquest grau de lesió, en referència a Valverde, que s'ha perdut aquesta aturada de seleccions però estarà disponible per jugar.
4: Recordeu que el Madrid va dir que era un grau 3, un grau 3 acostumen a ser 6-8 setmanes,
1: ja estarà bé ara.
4: 15 dies i jugar.
3: 12:41, sabeu que ens podeu deixar missatges al 606-32-72-11, 606-32-72-11, com ha fet el Tomàs.
17: Agraïdos aquestes tres setmanes sense futbol, lo bé que ens ho seguiu fent passar, informant, i ho feu collonut. Moltes gràcies i, com sempre, seguiu així i jo escoltam-vos i venim a veure-us de quant en quant. Petó i una abraçada gran i merci per tot.
3: Doncs mira,
5: mira, és un dels oients, el Tomàs, sí, és un dels oients que va venir a l'homenatge a Puyal, és fan, també grandíssima persona, ha vingut moltes vegades a veure'ns aquí.
3: Doncs li agraïm que ens enviï aquest missatge. Ja han passat aquestes 3 setmanes i tornem al futbol i les hem superat.
1: Vamos.
3: Gràcies per la confiança, Tomàs. 606-32-72-11, per cert, a la 1 ve el gran capità, sí, José Mari Vaquero, a parlar de lideratges. Home. Té ganes de parlar de lideratges amb tot el que ha passat aquestes últimes setmanes. Si teniu alguna consulta, algun comentari per a ell, 606-32-72-11. 606-32-72-11, si voleu deixar algun missatge a José Mari Vaquero.
18: Hay cosas que no se deben de perder. Entre familias, entre amigos, entre compañeros, y es aquello de buenos días, por favor, gracias.
19: La nostra forma de vida. ¿Qué te jugas?
18: Pero sí que es verdad que el concepto de esas palabras es entender que enfrente tienes una persona a la que siempre tienes que respetar.
3: Bon dia, sisplau, i gràcies.
19: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

0: parlat de Gerard Martín, que complirà 100 partits amb el Barça aquest dissabte. L'equip està entrenant. Nil, ahir explicàvem que Joan García ja ho fa amb normalitat. I Rafinha?
1: Avui encara s'ha quedat al gimnàs. La previsió que hi ha és que pugui... Demà es provarà. Ens expliquen que està bé, però que no es vol córrer riscos. És a dir, no jugarà, en principi no jugarà dissabte de titular. Sí que podrà estar convocat. La resta entrena absolutament tots. Ja ho fan els sis internacionals que van arribar a Espanya, que hi van tenir festa. També ho fan Livakovic i Gordon. És a dir, Flick per primer cop avui, dijous, o falta dos dies, té la plantilla al complet per jugar contra el Getafe dissabte.
0: Per cert, ara que parlem de Rafinha, ahir va anar amb la seva família al Cirque du Soleil.
1: Ah, sí? Mira.
0: Ahir Rafinha va estar al Cirque du Soleil.
2: Això passaria bé.

0: Carreño en el lado.
1: Es brutal, ¿eh? Yo diría historia de la radio.
2: Y a més, una magnífica notícia.
1: John McEnroe.
3: This is
1: per que t'alliberen del Sanedrín.
2: Venga, que t'alliberen!
1: Anda, que no, no t'alliberen. No,
4: tindrà Sanedrín igual.
1: Tira, Anton, gràcies.
4: Presencial, a més.
0: Un abrazo, gràcies.
1: Va, abans de tancar la ciao, primera ciao. Hora, sense sintonia, que si no ens mengem el temps. Marcos López, què tal, com estàs?
5: Què tal, com estàs?
1: Perquè hem parlat d'entrenadors i avui el Marcos ens parla sí. d'entrenadors.
5: Evidentemente, es solo el inicio, exclama Mikel Arteta, o Mikel no, perdón, Mikel Arteta. Bueno, Mikel Arteta, Michael. Después de firmar, o Mikel, como quiera, su nuevo contrato, ha renovado por 4 años con el Arsenal. Convertido, atención a esta cifra, lo recuerda el diario The Guardian, en el entrenador mejor pagado del mundo. ¿Por qué? Porque cobrará, según explica el periodista Ed Arons, 80 millones de libras en un contrato global que lo unirá al club londinense hasta 2030. O sea... 23 millones de euros por temporada.
1: Wow.
5: ¿Habéis escuchado bien?
1: Wow.
5: 23 millones. Hasta ahora, para que entendáis, lo explica también The Guardian,
1: 5 segundos, Marcos.
5: Cobraba 10 millones.
1: 10.
5: 10 millones de euros por temporada más un bonus de 5. Ahora
4: ya no
5: pasa
4: pueden decirme
5: a
4: 23.
5: Cosa.
4: Ya no pueden decirme cosas.
1: Marcos, gracias.
5: Hasta ahora.
1: Luis Enrique, a ver si interpretas que nos tenemos que ir a la Desco, que claro. no rompas el ritmo. No, gracias.
6: Radio Ser Principat d'Andorra. Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En banc, el millor per al teu negoci.
8: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back-office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
10: Les plataformes digitals.
6: Ràdio Ser Principat d'Andorra. Aquí notícies amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. L'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa fa una crida al multilateralisme, al respecte, al dret internacional i també al diàleg per abordar els reptes de seguretat. El síndic general Carles ha ensenyat en el discurs de benvinguda de la 24a sessió de tardor que se celebra a Andorra, destacava la contribució que els petits estats poden fer a la cooperació internacional i en declaracions recollides per Ràdio Televisió d'Andorra subratllava la importància que tenen les trobades com aquesta per al país, ja que defensen justament la contribució que fan els petits estats en el multilateralisme.
1: Això és una inversió en aquest multilateralisme. Tots els països han vingut. Per tant, gent que segurament no saben com és Andorra, quina és la política d'Andorra, quins són els valors d'Andorra, de cop els trobes aquí, no solament el fas conèixer, sinó que poses el valor de la neutralitat, del diàleg, d'aquests 750 anys de pau, el poses en valor davant d'ells.
0: Per la seva banda, el president de l'OSEPA, l'espanyol Pere Joan Pons, apostava pel diàleg per prevenir els conflictes i també per defensar els principis de pau i de

0: seguretat que promou l'organisme. En el rerefons de la trobada, que agrupa delegacions de més de 50 països, també hi ha un posicionament favorable a l'acostament d'Andorra amb la Unió Europea.
1: Integrar i profunditzar són les millors receptes contra una situació difícil en matèria, diríem, de creixement, en matèria de combatre inflació. Integrar-se més, jo crec que és una tendència positiva per qualsevol país i també, per supost, per Andorra.
0: Paral·lelament, el secretari general de l'OSCEP ha mantingut trobades bilaterals amb la ministra d'Exteriors, Imma Tor. I la policia investiga un furt amb força al tarter que ha suposat 10.000 euros en tabac. El cos d'ordre va rebre ahir al matí la denúncia d'un establiment de la localitat canillenca en la qual de matinada havien forçat un dels accessos per endur-se el tabac. Les primeres indagacions apunten a 4 individus distribuïts en 2 vehicles. Les investigacions les està realitzant el grup de delictes contra el patrimoni de la policia, que ja ha començat a recollir els elements, com ara enregistraments de les càmeres de videovigilància en els establiments i també de la zona. Per ara no s'ha practicat cap detenció i, sens dubte, és un dels furts de tabac en força més importants que s'han perpetrat en el país. L'heliport de la Caubella assumirà progressivament els primers serveis de l'IAN. És l'empresa concessionària de la gestió i explotació de la infraestructura i molt aviat començarà a traslladar els vols de treball de rescat o els sanitaris que encara surten des del centre de la Massana. El ministre portaveu Guillem Casal assegurava que aquesta és una prova més que estan preparats per operar a ple rendiment i recordava que està previst que això passi ja l'any vinent. Mentrestant, assegurava que els primers que ho notaran seran els residents del poble massanenc quan deixin de sentir i de veure les aeronaus.
2: Doncs començar a desenvolupar el servei regular d'helicòpters al nostre país, el que té més freqüència, dit d'alguna manera, que té més afectació, concretament pels veïns de la Massana, perquè això també permetrà progressivament anar eliminant doncs l'afectació o els vols que hi ha doncs, des del nucli de la Massana cap arreu del país, vols de treball, vols de rescat, vols sanitaris i que, per tant, tots aquests progressivament, de cara als propers dies, properes setmanes, es aniran traslladant a l'heliport de la Caubella.
0: El ministre feia aquestes declaracions després de la reunió del Consell de Ministres que va permetre aprovar la licitació de les obres per la instal·lació d'una nova màquina de ressonància magnètica i l'habilitació d'una unitat d'aïllament molt d'alt nivell a l'Hospital de Meritxell. Costarà uns 2 milions d'euros i el termini d'obres és de 3 mesos. Una altra licitació que impulsarà és la de les obres d'eixamplament de la CC3 en el tram que va de la sortida del túnel dels Dos Valires fins a l'entrada de la carretera secundària d'Anyós. Segons explicava, permetrà disposar d'un segon carril de pujada que serà clau per eliminar la fluïdesa del trànsit. I Canillo busca tancarà la revisió del POUP amb les últimes modificacions. Jordi Alcubés, el cònsol major, hi presentava els últims canvis que han introduït al pla d'ordenament urbanístic a partir de les propostes que els han fet arribar alguns propietaris. Això sí, assegura que no comprometen l'esperit amb el qual es va fer. Entre aquestes modificacions hi ha la possibilitat de reconstruir una borda en ruïnes en un altre indret d'una mateixa parcel·la o que no es puguin instal·lar parcs solars ni tampoc plaques fotovoltaiques als nuclis antics. Sí que permetrà construir 3 xalets a precari en un terreny allunyat de l'entorn de protecció de Sant Joan de Caselles, però el més destacat, afirma ell mateix, Jordi Alcubé, és que s'estableix la construcció mínima de 100 metres quadrats a qualsevol parcel·la del nucli antic i només es permetrà ampliar l'edificació en un 50% del terreny que quedi. Ell mateix destacava els punts més importants, la filosofia amb la qual s'ha fet aquest procés definitiu.
3: Recordar que són modificacions puntuals que tracten ajustaments molt precisos del pla d'urbanisme, fruit d'un treball intern d'anàlisis i que d'aquesta forma entenem que donem per conclòs aquesta fase de modificació per l'urbanisme amb aquestes modificacions que avui s'introdueixen amb aquesta modificació número 6.
0: Per altra banda, Alcubé defensava l'objectiu de l'última llei sobre habitatge, però també reconeix que ha mancat diàleg i s'ha referit a la sentència del Tribunal Superior que torna a donar la raó al govern en el seu litigi amb els comuns per les transferències de l'any 2017. Admet que no els satisfà i que continuen sense compartir els arguments, però també considera que marca el final del litigi judicial. I un estudi analitzarà com el Node ha canviat el seu entorn a través de les dades de mobilitat i wifi. Andorra Telecom i l'ARI impulsaven un estudi per analitzar l'impacte que ha tingut la construcció i la posada en funcionament d'aquest edifici. Carlos Cayetano treballarà en col·laboració amb l'MIT de Boston durant un any, recopilarà i creuarà diferents dades per comparar com era aquesta zona abans i com ha canviat amb l'arribada del nou edifici. Moment ara per a conèixer la previsió meteorològica. Com cada dia, ho fem amb el Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bon dia.
4: Bona tarda. Primera entrada freda significativa d'aquesta tardor. Ara mateix ja està nevant al voltant dels 2.300 metres. Tenim al voltant dels 14 graus a Andorra la Vella, 2 sota 0 a les fonts d'Arinsal. És a dir, que està baixant respecte a aquest matí. I és que el vent del nord, la tramuntana, és el que està portant aquesta nova massa d'aire fred que farà que les temperatures siguin les més pròpies per les dates, sobretot avui i demà. De fet, aquesta tarda encara hi haurà estones una mica de neu o les baixa encara des cap al nord. Al voltant dels 2.000 metres acabarà baixant la cota. A la resta del país, més sol que núvols, però igualment ambient fresc. I demà al matí farà fred. Gelades pràcticament generalitzades. A Andorra la Vella una mínima al voltant dels 3 graus positius. Després, en general, farà sol. La màxima una mica més alta que avui.
5: Aquí a Andorra.
0: Gràcies, Jordi. Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui recuperem la secció de l'Estirant al fil d'Europa. Ja sabeu que és l'espai que hem fet en col·laboració amb la Secretaria d'Estat de Relacions amb la Unió Europea, a través del qual us hem explicat detalladament quines implicacions té l'acord d'associació en el nostre dia a dia. Ho hem fet de diverses maneres, portant-vos l'opinió de persones expertes, escoltant-vos a vosaltres, oients, quan ens heu transmès alguns dubtes i també els hem intentat resoldre. Aquesta temporada, per això, ho farem encara d'una manera diferent. El primer dijous de cada mes convidarem dues persones perquè ens detallin, des de la seva expertesa professional, aquells elements més importants, aquells que són més cridaners o els que més polèmica han generat, també sobre els quals més atenció li hem de posar. Avui parlarem sobre immigració i establiment amb el Joan Micó, el cap de Sociologia d'Andorra Recerca i Innovació, i l'Elisa Cruz, que va ser presidenta del Fòrum Nacional de la Joventut. Nosaltres arrenquem!
6: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Lisa Cruz, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I Joan Micó, molt bona tarda, tu també.
2: Bona tarda.
0: Sou aquí tots dos per arrencar aquest nou espai. Sabem que coneixeu bé l'acord d'associació. Lisa, tu ja ens has acompanyat altres vegades. Tu, Joan, t'has fet un fart d'estudiar doncs, també la implicació o els efectes o la percepció, fins i tot, que té la població sobre l'acord d'associació. Per tant, us hem convidat a aquest primer programa perquè ens valoreu aquelles qüestions que estan relacionades amb la immigració i amb l'establiment. Si anem pel principi, Lisa, per tu la immigració, és a dir, la lliure circulació de persones, és equivalent a dir augmentarà la població, com que l'acord d'associació permet, estableix que hi hagi un 7% de persones anual mínim d'origen comunitari que puguin establir-se al país, això vol dir inexorablement que la població es dispararà?
1: Jo penso que no, en un sentit molt simple. Les quotes que tenim avui en dia són unes quotes generals que inclouen tot el tipus de nacionalitat. El govern pot decidir que l'augment que tenim amb aquest 7% mínim només s'apliqui, només sigui per residents de la UE. Què vol dir això? Pues aquest any, per exemple, que tenim una quota de 700 persones, sí. Pues amb els càlculs de l'ARI crec que estàvem més o menys amb 450, que correspondria al 7% que ens imposa l'acord amb la UE, pues que el que queda només siguin per països tercer. Llavors mantindríem la nostra quota actual, tenir una proporció més gran de gent que ve de la UE. Això és una manera de que es podria contenir respectant el que diu l'acord. Però és decisió política al final. Mm. Llavors sí que podria haver un creixement o no en podria haver, depèn del que decideix el govern que estigui en aquell moment escollint les quotes generals.
0: Mm. Perquè, Joan, feia menció abans de l'enquesta política i la immigració, l'increment de la població és bàsicament un dels elements que més preocupen a la població en general.
2: Bueno, de fet, durant aquests 25 anys que estem fent l'Observatori, des de fa un o dos anys, comença a emergir com un problema, però durant molts anys no hi era, ara està al voltant del 10%, vull dir que és una xifra, comparat amb altres països, no és molt elevada, però sí, és veritat que és significativa. Sí.
0: Per tant, però tu m'estàs parlant a nivell global,
2: a nivell global.
0: A nivell de població, per saber la percepció, i això m'ho guardava per portar-li a la llista després també, però el que és estrictament a l'hora de definir la posició, què és el que et preocupa més de l'acord d'associació? Què és el que et preocupa menys de l'acord d'associació? Què és el que més t'agrada o el que menys t'agrada?
2: Sí.
0: Precisament la immigració, el fet de permetre que arribin noves persones, no? A obrir una mica la porta, doncs és un dels elements que més preocupa. Ho tenia apuntat aquí.
2: És veritat.
0: Gairebé el 33% de la població. Joan, per què no ens agrada que vingui gent?
2: Bueno, tot, i de fet, sincerament, independentment de l'acord o no, la realitat d'Andorra és que ja sigui perquè som un país de plena ocupació i a la mínima que creix l'economia necessitem pues, persones que vinguin de fora, ja sigui perquè tenim una qüestió demogràfica superimportant. Nosaltres, si contem les persones que són de 0 a 17 anys, hi ha 12.000 persones. Si contem les persones de menys de 65, o sigui, de 48 a 65, que serien aquests 17 anys, no? de reemplaçament, són 26.000 persones. Vull dir que només amb els anys que passin i la qüestió demogràfica tal com van evolucionant, caldria 14 o 15.000 persones més que vinguin de fora. I després, considerant que aquestes persones d'Andorra que hagin nascut aquí, que es quedin aquí, que no és veritat, hi ha molts que marxen. Uh-huh. Vull dir que ja tenim uns components que és que la immigració és que és necessària pel país. Vull dir que no hi ha una altra, no tenim una altra solució.
1: I si puc fer un petit encís, m'he revisat, en preparació d'aquesta entrevista, realment el que diu l'acord amb els diferents annexos. I ens hem quedat amb la xifra de 7%, però no hem mirat el detall. El detall de a què s'aplica aquest 7%. Mm. És una xifra neta sobre no només l'emigració que hem tingut de gent dels països de la UE en aquests últims 5 anys, sinó la diferència entre la gent que ha arribat en aquests últims 5 anys, la gent que ha marxat, i també queden excloses aquelles persones que es defineixen com que tenen una residència permanent. Aquí a Andorra, residència permanent no existeix. No és una terminologia jurídica que tinguem, perquè encara que tinguis un permís de residència 10 anys, cada 10 anys l'has de renovar. Però l'acord defineix que una persona que porta més de 5 anys aquí a Andorra qualifica com a resident permanent. Mm. Llavors, la suma no és tan gran. És la gent que ha arribat en els últims 5 anys, menys la gent que ha marxat, menys la gent que ja es considera que és resident permanent. Per tant, les xifres que estem parlant, i crec que va ser la comissió mateixa que va fer una simulació, estàvem parlant de 368 persones al 2023. Que avui en dia seria un pèl més, segurament, però també és veritat que des de llavors el govern ha reduït molt la quota d'immigració. Llavors, com més tardem en aplicar aquest acord, més baixarà aquest número, perquè últimament ha baixat molt la quota general. Per matemàtica, surt. Sí.
2: Suposo que la por que hi ha és perdre una mica de sobirania, no? El qüestió de les quotes, no? Però, i això és un tema que discutible, eh? I això és veritat que és els que estan a favor o en contra. Però la realitat demogràfica és que necessitarem moltíssima gent i la gran majoria de la gent que està venint a Andorra, en funció del que nosaltres estem oferint, són persones extracomunitàries que estan per fora de... Això, el que està
0: de
2: passant... Fins ara està passant això durant els darrers anys. No?
0: M'agrada que parlis de sobirania, Joan, perquè evidentment dedicarem un programa a la sobirania. Vols que vols que truquem? Ja, també per
2: parlar-ne. No, jo, si
0: t'estàs
2: no, jo encantat. No.
0: Dit això, no, proves a banda, però em quedo una qüestió. Amb les xifres que portava Joan, que m'has espantat terriblement, dius, necessitaríem 14.000, 15.000 persones, si ja són 90.000 i ja tenim un problema important, importantíssim de gent. Al final, doncs, el que és innegable és que tenim molta població, però pel futur del país doncs no la tenim ben distribuïda. No sé si és un terme correcte el que estic dient, Joan, però vull dir, d'alguna manera, doncs, posem-nos al cap que d'alguna manera, siguin comunitaris o siguin extracomunitaris, com ara deies que també és la gran majoria, necessitarem gent.
2: Necessitarem gent, sí, està claríssim. I de fet és el model que tenim a Andorra des de fa molts anys, vull dir que l'any 55 érem 5.000 persones, vull dir que és un país que ha anat creixent, s'ha creat una societat, no?, de barreja i amb totes les coses positives que té a partir d'aquesta situació, i ara estem pues, en el mateix moment, vull dir que no estem en un moment diferent. O sigui que hi ha altres discursos de fora, també, que hi ha una imatge de la immigració, vull dir que estem en una època, però la realitat és que el país pues, això s'ha creat i hi ha coses molt positives a partir d'aquesta configuració que tenim actualment.
1: Sí. Jo afegiria que tenim també una natalitat molt baixa, de les més baixes d'Europa, i això vol dir que el relleu generacional és molt complicat. La gent es va fer més gran i sí que tenim la sort de tenir una esperança de vida molt alta aquí a Andorra, però darrere no hi ha cap generació que pugui prendre el relleu una vegada que aquests padrins ja no hi siguin. Llavors arribarà un moment que vull pensar que s'equilibrarà tot.
0: No sé si volies afegir alguna cosa.
2: Sobre... No, jo afegiria que l'ideal, si hi ha coses ideals, seria que persones que vinguin aquí que puguin portar els seus fills, perquè és molt important que la nova societat que s'està creant, pues que hi ha una proporció important de persones que s'hagin escolaritzat al país, perquè són persones que assumeixen molt millor la identitat del país, es barregen, es trenquen estereotips, vull dir que això seria un desideràtum.
0: Mira, ara aquest programa el dediquem a la immigració, portem una estona parlant d'immigració, però també parlem d'establiment, i establiment, evidentment, no deixa de ser, no deixa de ser reagrupaments familiars, d'alguna manera, doncs, al final... És una altra de les qüestions que volem tractar. Per tant, no sé fins a quin punt, Lisa, creus que s'ha de facilitar o al final, o no, al contrari, vull dir, perquè com vingui més gent, doncs una mica doncs encara estarem, no dic pitjor, és a dir, encara serem més, i per tant doncs els efectes de la immigració, qui ho vegi com un efecte negatiu, doncs també ho veurà anar malament.
1: Sí que és veritat que el reagrupament familiar, per xifres, vol dir més gent al país. Però habitualment reagrupament familiar també vol dir gent jove, vol dir infants, vol dir joves, vol dir, com una mica deia ara el Joan, gent que s'establirà en el país i podrà adoptar la seva identitat, conèixer la seva cultura, anar a les nostres escoles, i l'impacte que això té sobre la nostra societat no crec que sigui negatiu, que arribarà un moment que haurem de redimensionar alguns dels nostres serveis, ja ho estem veient ara, i per exemple l'hospital ja s'ha aprovat l'expansió perquè sabem que és necessari, doncs necessari ara que vinguin alguns d'aquests 368 persones que vinguin, hi hagin un quart que facin un reagrupament familiar, doncs arribarem a 500 persones, sent extremadament generosos, no crec que tingui un impacte molt més important del que podem arribar a esperar.
0: si voleu tenir una societat cohesionada, a la persona que arriba de fora li hem de facilitar, doncs, que vingui, ell entri amb el nostre, amb la nostra realitat, però ho faci acompanyat de la seva, que són els seus, les seves persones més pròximes.
2: Home, jo crec que hi ha diversos avantatges. Primer, que s'arreli el país. Jo crec que el que ens interessa és persones que vinguin i que es quedin, no, no que marxin i entrin. No? Mira, ara està amb dades, no? L'any passat van entrar quasi 4.700 persones, però van marxar 2.800. Vull dir, al país no li interessa que entri i surti, perquè són persones que s'han de tornar a fer-se com és el país, que si el català, que si no sé què. Això d'una banda. I després, a Andorra ja tenim un exemple que ha sigut com s'ha configurat aquesta societat. És a base de persones, moltes, que han vingut de fora, els fills les han tingut aquí o van venir amb els crios, i aquestes generacions, amb 18 anys, ja dominaven el català, se sentien part del país. És molt més fàcil que els infants se sentin part del país que una persona que porta 25 anys, perquè és normal. Vull dir, sí que se sentirà, però li costarà molt més. Vull dir que tot lo que, i a més, amb la poca fecunditat que tenim, vull dir, és fins i tot és necessari, no?
0: Sí que és veritat, perdona un segon, Lissabas, que et dono la paraula, però sí que és veritat que hi ha algunes condicions amb la qüestió del reagrupament familiar que és molt fàcil poder-lo fer, vull dir, per les persones comunitàries, tenint en compte, doncs, que ara estem veient el que, o les dificultats que tenen les persones que no ho són. Aleshores, hi ha qui ho considera bé, hi ha qui ho considera malament. La qüestió és que, evidentment, doncs, reagrupar familiarment algú que vingui de la Unió Europea, si l'acord d'associació tira endavant, doncs serà molt més senzill. En aquest sentit, Elisa, el mateix, problemes o avantatges?
1: El procés actual és molt exigent i és una manera també de protegir el nombre de persones que venen, no, al país, i d'assegurar-nos que tenim, o que aquella persona té l'economia suficient per fer la reagrupació. Això és en contra dels valors d'Europa. Llavors, és entenible que Europa hagi exigit que el reagrupament familiar es faci de manera més fàcil. Que sigui una bona cosa o una cosa dolenta no és algo que puguis definir abans que passi, perquè entraries en conjectures o en hipòtesis de moviments de població que són molt difícils de veure i d'anticipar abans que passin. Jo crec també que no és perquè tinguem un acord d'associació que més gent s'interessaran per Andorra. Tenim la visibilitat que tenim, no és molt, molt, molt coneguda, i quan veig que fins i tot quan vaig als aeroports, sigui de Barcelona, de Toulouse o de París, no saben ni que existeixen a Andorra, no és perquè tenim l'acord que això canviarà. Llavors, l'interès perquè més gent vingui potser serà una mica més elevat, però no serà tan, crec, prou elevat perquè constitueix una crisi de creixement demogràfic.
0: El que és veritat és que, per exemple, doncs, més persones, més facilitat perquè n'arribin, sigui a través del propi acord, a través de les quotes, sigui a través per facilitar el reagrupament familiar, doncs això també, ho deia abans, estem vivint en un moment en el qual la població, doncs, està arribant a un límit que mai havia arribat, pràcticament. Bueno, això ho acabo de dir jo i ja ho direu vosaltres, perquè ara que hi penso no hi era abans. Llavors, dit això, en qualsevol cas, és un moment segur en el qual, doncs, estem en una població disparadíssima. Els serveis estan tensionats. Des d'aquest punt de vista, Joan, per exemple, a l'enquesta política apareix això també com una de les raons a l'hora de dir, escoltem, ja no és només que vingui més gent, sinó que aquesta gent consumeix, i aleshores ocupa la xarxa viària, bueno, consumeix, doncs, més tensió per feda, més tensió a l'hospital, sí. Més tensió...
2: Bueno, també consumeixen, doncs, van als supermercats, vull dir que aquí el problema no
0: Igi.
2: Ve... Igi, sí, al final no és un problema de la relació amb Europa, és que sí que no, sinó amb el model de país, no? Vull dir que jo crec que són coses que són diferents, no? Vull dir que Andorra què ha de ser? I en funció de què Andorra que ha de ser, pues, si pel que sigui el model que volem és que se continuï creixent, pues hem de, clar, els serveis, pues els hem de fer més grans, no? Vull dir que això de l'hospital, les infraestructures, però vull dir que sincerament el model d'Andorra, bueno, aquí serà el gran debat, m'imagino, de les eleccions, però és molt difícil de canviar, també. Vull dir que una cosa és és difícil en el sentit que la dinàmica és de seguir creixent.
0: De seguida anem a publicitat. Abans, deixeu-me una última cosa del que deies tu, Joan, abans. em quedo amb la situació que jo m'havia apuntat. Com és que estem, o com hem arribat en aquesta situació global en la qual, doncs, la diversitat, la gent que vingui de fora, doncs ja no ens acaba d'agradar tant? I ho dic pensant, és una situació evidentment global, eh? Vull dir, sí. Andorra és un país format específic o format en gran part per una immigració, i ara sembla, doncs, que hi ha una part de la població que li està girant l'esquena. És una situació que es produeix a tot arreu i ho estem veient en lloc. Com hem arribat aquí, Joan?
2: Bueno, perquè al final totes les societats tenim pors, no? Tenim prejudicis,
0: però
2: tenim
0: no
2: estereotips. Bueno, els teníem de manera més amagada, i després hi ha corrents polítiques que tot això, pues, treuen partit. Però la realitat és que a Europa, per a tot arreu, cada cop serem més països de barreja, no? Societats. Amb la qual cosa, el que hem d'intentar treballar és que aquesta barreja sigui, pues, que estiguem tots a gust, eh? Vull dir que és veritat que és una relació que fan les societats més complexes, però que alhora, si funciona, bueno, i és l'única manera que funcionin, perquè això no es pot evitar, pues, que al final, pues, tots surtin guanyant. De fet, Andorra moltes coses ha sortit guanyant. Vull dir que Andorra sense la immigració no la podíem entendre, no? Vull dir que, i també Espanya i França, i, no? I de la mateixa manera que moltes persones en l'època d'aquí han marxat a un altre lloc, no? Vull dir que estem, és així.
0: Lisa.
1: Sí, jo crec que parlem molt d'immigració amb aquest acord d'associació i parlem poc d'emigració. Obrim la porta també a que residents com andorrans vulguin marxar, perquè tindrien altres oportunitats de manera molt fàcil en altres països.
0: Mira, doncs fem una cosa, em guardo aquest tema, Lisa, perquè també el tenia pensat per demanar-te ara mateix. Anem un moment a la publicitat i tornem de seguida.
3: Aquí a Andorra. A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària, i a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a moraassegurances.ad. A Visual Òptica Andorrana torna una de les promocions més esperades. El 2x1 en ulleres graduades de vista i de sol. Compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. De l'1 al 18 d'octubre, visita'ns a l'Avinguda Carlemany 73, a Escaldes-Engordany, i consulta'n les condicions. Visual Òptica Andorrana, al costat de la teva salut visual.
0: Tornem ja a ser aquí. Lisa, dèiem que estem parlant d'immigració, deies, parlem molt d'immigració, però poc o no tant d'emigració. I al final l'acord d'associació obre les portes a tota la població adulta, la població més formada per poder anar a treballar o per poder-se formar, i la més jove, i aquí, Lisa, també, doncs, tens molt a dir perquè ho coneixes perfectament, a la població més jove per poder anar a estudiar als altres països de la Unió Europea.
1: Completament. Sí que sempre hem tingut acords amb França i amb Espanya perquè sigui fàcil anar a estudiar en aquests països, i ha funcionat molt bé. Crec que les últimes xifres apropaven al 70% del nombre d'estudiants andorrans que després del batxillerat sortien a estudiar fora, però que ara ja podran anar molt més lluny. Si volen anar a Noruega a estudiar, ho podran fer perfectament. Això també té el risc de tenir una fuga de talents, no? I que marxin perquè trobem millors condicions allà i que no vulguin tornar després. Això podria ser un dels riscs d'aquesta obertura que tenim, que és una obertura una mica asimètrica, perquè és molt més fàcil per nosaltres sortir que és per la gent entrar.
2: Sí, però de fet aquesta fuga ja està passant.
0: Ara.
2: Ja està passant, vull dir que ja està passant, i hi ha mecanismes que molta gent, pues, per exemple, té dobles nacionalitats, vull dir que és una realitat del país, vull dir que a mi una persona ha nascut aquí, però té, vull dir que hi ha moltes coses, bueno, però que és la realitat, vull dir, perquè no passi això també contra, bueno, jo penso que contra més la relació estigui més establerta, més oberta i que estigui més clara, pues no caldrà, no? Vull dir que a vegades les persones per necessitat pues fan altres nacionalitats, que millor amb un altre sistema pues, bueno, dintre d'Europa pues no caldria, no? Per exemple.
0: Perquè sobretot és això, tu, una persona d'aquí d'Andorra, doncs ara per anar-se a establir a qualsevol país de la Unió Europea, doncs té dificultats que amb un acord ja no, i de la mateixa manera que nosaltres doncs rebem a gent perquè generem que venen aquí a buscar oportunitats, nosaltres també ens en podem anar a buscar-les a fora. No sé si des d'aquest punt de vista, doncs, per tu, Lisa, aquesta és precisament una de les millors coses que té l'acord d'associació. T'acabo de condicionar una mica la resposta i...
1: Són oportunitats noves, i són oportunitats noves amb facilitat, que sempre és lo important. Ja no hi ha barrera d'immigració per nosaltres anar fora i tenir aquestes oportunitats, que això facilita molt que marxis. Efectivament, sí que veig un risc justament que no tornin després aquesta joventut, i com deia el Joan, ja tenim prou baixa natalitat perquè tota aquesta joventut a més no torni. A mi això sí que sempre em preocupa una mica més, i ja serà la feina dels governs successius de fer incentius perquè aquests joves tornin al país i que puguin mantenir aquest arrelament amb el país i aquesta identitat que tenim pròpia. Però jo vaig fer els meus estudis, vaig començar a Suïssa, va ser complicat en tema immigratiu de poder tenir el permís per poder tenir la residència, d'estudiar allà. Després vaig anar a Luxemburg i el mateix, vaig haver de fer molts tràmits per poder fer-ho. Bueno, això ja, la Lisa d'avui en dia ja no tenia aquest problema, seria fantàstic.
2: Bueno, en tot cas el debat és el que parlava abans, no? El model de país i després la cohesió social, no? Si fem un país que es visqui, o que es continuï visquent bé, o que la gent que no viu tan bé visqui millor, i fem un país que sigui atractiu per les persones que han nascut aquí o que porten temps aquí, pues allò pues és ideal, no? Vull dir, llavors no cal, o sigui, no perquè deixis de, o que limitis el fet de que hi hagi gent que pugui marxar, marxaran igual, no? Vull dir, jo crec que el debat en aquest sentit és un altre.
0: Parlar de cohesió implica també, doncs, un altre dels elements que hi ha qui esgrimeix que és imprescindible mantenir-lo, o mantenir-lo com el tenim actualment, que són els requisits a l'hora, doncs, de això, per garantir-nos l'entrada de les persones. D'alguna manera, no sé si us donen la impressió que efectivament, si l'acord d'associació s'acaba imposant, doncs evidentment hi haurà alguns d'aquests requisits que tenim avui en dia, doncs, que es deixaran de tenir com a mínim de la manera que els tenim avui en dia. Però tornant una mica al que dèiem, si estem parlant amb un món, i a més amb els nostres són els nostres veïns europeus, amb els que sempre parlem, dels nostres veïns, amb els que sempre alineem les nostres polítiques, amb els que sempre busquem els mateixos interessos, doncs al final no té sentit que, igual que els altres països, entre ells no tenen masses requisits, nosaltres tampoc els tinguem amb ells?
2: Bé, jo crec que a Andorra, quan parlem, per exemple, d'aquests temes, o de les quotes, o d'altres temes, tenim una sort o un avantatge molt gran, que és un país que és petit i que és assumible el control, no? El control que tant de, que realment la gent que ve és a partir de manera legal, no? Que la majoria dels països d'Europa això no es pot fer, i després aquest control indirecte, no? Si hi ha algun problema, de seguida són persones que en algun moment donat pues marxen del país o tal. Vull dir que realment amb això tenim un avantatge molt gran amb altres països, no? Vull dir que això no vol dir que s'entén, perquè és una pèrdua de sobirania, que tal, però la realitat és que també tenim que quasi 9 milions de turistes, no? I tampoc demanem als turistes no? A l'entrada, no? Els penals, no els demanem, no? Vull dir que és la realitat. I llavors, vull dir que és un país en aquest sentit controlable, no? Després hi ha el debat, sí, com s'ha de fer, però crec que això hem de relativitzar, no? La nostra...
1: I jo afegiria també que encara que reduïm una mica les condicions de com podem entrar, en el sentit de que no mirem efectivament tant els antecedents penals, sí que el govern guarda la potestat d'exigir puntualment controls aleatoris. A veure, no hi ha un màxim fixat de control aleatori. Suposo que si fa un 80% de control aleatori, arribarà un moment que Europa li dirà que està exagerant una mica. I en aquest sentit, jo crec que es pot entendre que el govern no miri tothom, però que d'una manera aleatòria pugui anar a fer controls.
0: Mira, diguem-ho bé, al final doncs, els nous residents poden, se'ls pot demanar doncs, aquesta verificació aleatòria, però si és per professions sensibles...
1: Doncs és obligatori.
0: Aquest sí que serà per tothom. I aleshores, doncs, fins i tot, el país es guarda la possibilitat de demanar informació al país de l'originari de la persona i, a més, això s'aplicaria aquí dos anys. Per tant, d'alguna manera, doncs, encara estaria guardat això. Joan, més enllà d'alguns dels elements que hem parlat, des del punt de vista de l'enquesta, si vols, doncs, què és encara aquell gran dubte o què és, quin bloc doncs, encara continua generant dubte entre el sí i el no, si vols.
2: Sí, bueno, un tema que es parlava molt dels principals motius de per estar en contra de l'acord era la por que hi hagi menys seguretat ciutadana. Mm. Això és una cosa que suposo que està relacionada amb els altres temes, no? I bé, això és... Ja dic, és... Bueno, això, clar, això és un debat i cadascú podrà tenir punts a favor i en contra, però tenim aquesta sort, no? Ser un país petit, per molt que perdis una mica de sobirania, i aquest és el debat, segurament hi haurà mecanismes de control que la societat es controli. No?
0: Recordo, Lisa, que quan fèiem la secció fa unes setmanes o fa uns mesos i et vam convidar, una de les coses que demanava més, què és el que més pot fer o què és el que menys et pot agradar. No sé si has canviat d'opinió des d'aleshores, no recordo exactament doncs, què és el que ens vas dir, però d'alguna manera... Hi ha alguna cosa que pensis de l'acord que diguis, home, especialment vinculats amb aquestes qüestions, eh? Doncs potser des del punt de... És veritat que pot passar això i després diràs si ho superem o no?
1: Que estigui directament relacionat amb l'aplicació de l'acord...
0: Si més no és igual, eh? Vull dir, al final...
1: Jo crec que no. Al final, jo crec, en el sentit del que deia el Joan abans, la barreja de gent diferent que ve d'estar al teu país, sempre pots fer una mica de por al principi, però havent sigut jo immigrant en molts països mentre estava fent els meus estudis, ostres, m'hagués agradat que m'acollissin tan bé com nosaltres acollim la gent aquí, que siguem oberts, que ensenyessin la llengua com ho fem aquí. Jo crec que tot això és positiu perquè permet una mixitat cultural que és super positiva per l'obertura d'esperit. Una por, a mi la part de fuga del talent, que ja trobo que és molt important a Andorra, és algo que em fa por, realment, perquè les oportunitats a Andorra de moment són limitades. Tenim les empreses que tenim, tenim el sistema econòmic que tenim i potser hi ha molts àmbits en els quals els joves no poden trobar la seva via. Surs d'alguns sectors empresarials molt concrets i ja no tens res, no? Llavors aquesta part sí que em fa por, que veiem que els joves marxen encara més temps i més lluny, però és la part que a mi em preocupa més.
0: Joan, et vols mullar per acabar?
2: Bueno, sí que és veritat que hi ha un altre tema que és la complexitat burocràtica, no? La por a que sigui tot més complex, no? Llavors, pues bueno, això sí que és una cosa que s'ha de treballar molt, eh? En general, cada cop hi ha més complexitat. Pues, i ara és qüestió de crear mecanismes perquè de cara als, no, als ciutadans pues, sigui les coses fàcils, no?
0: Exacte. Sí. Doncs, Joan, Nico, m'agrada perquè molts dels temes que has tractat, que has deixat anar, doncs els anem tractant en els pròxims mesos en aquests debats. Jo crec que ja n'he comptat un parell o tres que et puc convidar.
2: Ah, bueno, doncs, merci per...
0: Ja t'avisarem. Lisa, tu també, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies, de veritat, a tots dos per haver-nos acompanyat en aquesta primera secció de l'Estirant al Fil d'Europa i doncs que vagi molt bé i continuarem veient a veure com evoluciona.
1: Moltes gràcies.
2: Molt bé.
3: Has de viatjar fora d'Andorra? Que no t'agafi desprevingut. La Unió Europea posa en marxa el nou sistema de control a les fronteres, l'Entry-Exit System. Abans de viatjar, entra a andorraue.ad/fronteres i informa-te'n. Govern d'Andorra.
0: I fins aquí el programa d'avui que hem dedicat sencer a l'Estirant al Fil. Us deixem amb el Ricard Rovirosa i amb l'Aquí Esports. Nosaltres tornem demà. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
3: Aquí Andorra.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
5: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
6: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. És dijous 8 d'octubre del 2026 i com que és dijous és dia de tertúlia esportiva. Abans, però, heu de saber que l'afició de l'Andorra haurà de buscar alternatives per aparcar aquest diumenge a l'hora d'anar a l'estadi d'en Camp pel partit contra el Castelló, que es disputarà a les 2 del migdia. L'aparcament de terra, situat a la carretera de Vila, que el club havia habilitat durant els darrers mesos i que molts aficionats han utilitzat els dies de partit, deixarà d'estar disponible a partir d'aquest diumenge. L'Andorra lamenta les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar i recomana als aficionats consultar les diferents zones d'aparcament disponibles a la parròquia d'en Camp i planificar el desplaçament amb antelació. Tant el club com el Comú d'en Camp també recomanen que, en la mesura que sigui possible, utilitzin el transport públic per arribar a l'estadi i contribuir així a reduir la congestió de vehicles als voltants del recinte. I ara sí, entrem a la tertúlia d'aquest dijous perquè tenim per davant un cap de setmana important tant per al futbol com per al bàsquet. El Futbol Club Andorra torna a jugar a casa després de 2 setmanes. Serà aquest diumenge a les 2 del migdia contra el Castelló. Els tricolors arriben després d'encadenar 2 jornades sumant amb la victòria de mèrit a Granada i l'empat sense gols a la nova Creu Alta contra el Sabadell. I davant tindran un Castelló que arriba llançat com un coet. És segon classificat, encara no ha perdut aquesta temporada i suma 20 punts de 24 possibles. 6 victòries i 2 empats. I atenció a aquesta dada, perquè només ha encaixat 3 gols en les 8 primeres jornades, mentre que l'Andorra n'ha rebut 15. Un rival de màxima exigència, doncs, per als de Carles Manso. I el bàsquet, el Morabanc Andorra, també té un repte important. Els de Zantabac visiten l'Unicaja aquest dissabte a 2:15 del vespre en una pista sempre complicada i després d'un inici de temporada amb derrota contra l'Obradoiro. Un partit que els tricolors afrontaran, a més, sense el seu capità, sense el base Rafa Lu. El club va informar ahir que el base estarà unes setmanes de baixa per una pubàlgia i, per tant, no estarà disponible per a l'equip.
5: Aquí Esports.
6: Tot plegat ho comentarem amb els nostres 2 tertulians d'aquesta setmana, el Marc Escolar, redactor d'Esports de l'Altaveu, i el Marc Vasco, redactor d'Esports del Diari d'Andorra. Bon dia, companys.
7: Què tal, Ricard? Bon dia.
8: Bon dia.
6: I començarem parlant de futbol, perquè el Futbol Club Andorra sembla haver trobat una mica d'aire després d'un inici de temporada bastant complicat. La victòria a Granada va donar confiança i el punt de Sabadell, en un camp on fins ara ningú havia aconseguit guanyar, confirma que l'equip està competint com a mínim millor. Ara ve la classificació, continua obligant a mirar cap avall, encara queda molt camí per recórrer. Volem saber si realment estem davant d'un canvi de dinàmica o si encara és massa aviat per treure... Marc, començo a escolar, començo per tu. Després de Granada i Sabadell, tens la sensació que l'Andorra ha fet un pas endavant o encara és massa aviat per parlar d'un canvi de dinàmica?
7: Sí, crec que és massa aviat per parlar d'un canvi de dinàmica, però penso també que has frenat una ratxa de 5 derrotes, que també era molt important, perquè, vulguis o no, si s'haguessin prolongat aquestes derrotes a 6-7, potser llavors hauríem d'haver pres alguna decisió, i ja sabem que prendre decisions a la jornada 8-9 significa que algunes coses s'han fet malament a l'estiu. Llavors, penso que encara és aviat. Veurem també ara que venen partits més forts, i ara, per exemple, aquest cap de setmana que ve el Castelló, vas a Girona, aviam com respon l'equip. Si l'equip respon bé, penso que encara se li pot donar un vot de confiança. Si l'equip torna a caure i es torna a veure igual de dèbil, llavors potser sí que s'han de prendre algunes decisions.
6: Marc, estàs d'acord?
8: Sí, jo crec que sobretot el que deia l'escolar. El que havies de fer sí o sí era trencar aquesta sagnia, aquesta mala ratxa, i per això imagino que hi ha hagut aquest canvi d'una mica d'estil, etc., no? Perquè...

0: com venies abans, sobretot a nivell defensiu, anaves pel pedregat, no? És evident, hagués caigut alguna derrota més. En canvi, jo crec que l'equip ha fet un pas endavant, sobretot això, no? A nivell defensiu, especialment a Sabadell, perquè al final et genera només una ocasió clara, però tirant, no sé si són 10 o 12 corners i tampoc et genera excessiu perill en una faceta del joc on estaves patint moltíssim, no? Jo crec que era una mica frenar el cop, o ha sigut frenar el cop, a més, amb dos desplaçaments seguits a fora, etc. Però ara s'ha de veure, perquè, com deia el Marc, tenen dos partits complicats, no? Diumenge contra el Castelló, jo crec que serà la verdadera prova de foc.
1: A Sabadell, Andorra va competir bé, ara ho dèiem, però la veritat és que va generar poc, igual que l'equip de Ferran Costa. És un equip que creieu que ara prioritza no perdre en aquest tipus de partits, que anar a buscar la victòria?
2: No, aviam, no penso que l'Andorra vagi a sortir a no perdre, perquè evidentment l'essència del club sempre ha estat, doncs, anar a buscar els tres punts, tenir un joc vistós. El que passa que jo crec que també estem fent un exercici d'autoconsciència d'on estem, no? I de que l'any passat potser hi havia un equip mínimament bo per aspirar a poder fites majors si tot hagués anat bé des de principi de temporada. Aquest any ets conscient també que potser no acertaràs tant com l'any passat i l'aspiració d'Andorra sempre ha de ser la permanència. Llavors, jo penso que no, jo penso que l'Andorra ha de conformar-se, ha de aprendre a quedar satisfet amb un punt. No que hagi d'anar a buscar el punt, sinó aprendre a quedar satisfet amb un punt i a més, doncs, penso que és un club que no està tampoc per tirar coets com per despreciar segons quins resultats. Llavors, penso que tot s'ha d'abraçar, però, evidentment, si es va buscar la victòria, millor.
0: Sí, jo crec que va ser un punt valuosíssim, no? Ningú havia tret res de la nova Creu Alta fins al moment. És cert que el partit va ser infumable, va ser una entrapada de ciment. Per totes dues bandes, perquè és veritat que el Sabadell va dominar més per moments i va tenir aquesta ocasió final i tal, però tampoc em va semblar que fos una exhibició ni molt menys. I més que sortir a no perdre, jo crec que estan sortint a no prendre mal. Una mica contemporitzar, etc., i intentar tenir les teves, que l'altre dia no en vas tenir cap, o vas tenir alguna molt aïllada. Però és el que dèiem, al final està intentant construir bé l'equip. I al final, clar, si vas construint l'equip a base de 5, 6, 7 derrotes seguides, és més complicat. I d'aquí ve aquest canvi d'una mica de paradigma per intentar, el que dèiem, no? Frenar aquests cops.
2: Sí, a mi també m'agradaria afegir el que diu el Marc, que diu que vam sortir a no prendre mal. Penso que també és important, hem parlat molt als mitjans de que el Sabadell juga dur, que el Sabadell fa moltes faltes. Penso que també és de rebut que diguem també que l'Andorra potser en algunes ocasions també li va faltar, no, aquesta intensitat, o li falta aquesta intensitat durant la temporada. Llavors penso que està molt bé, entre cometes, criticar algunes virtuts que tenen els rivals, per exemple, perquè això realment al Sabadell també li juga a favor, però l'Andorra ha d'igualar aquesta intensitat. Vull dir, estem jugant a segona divisió i molts partits passaran per partits així. Llavors, potser no queixar-nos tant de si fan moltes faltes o no i començar a entrar en aquest joc del tu a tu, saps?
0: Bueno, que és el que va passar l'altre dia. Al final, l'altre dia l'Andorra va rascar. Va acabar, no sé si van ser 5 o 6 grogues, a Granada també van ser unes quantes, o sigui, jo ho resumiré una mica en que l'Andorra està prenent o està baixant el fang, que és una cosa que no feia. Entenem-nos, l'Andorra anava només amb l'smoking, però no sabia o no podia o no volia baixar el fang. I en aquests partits, no, doncs, també està baixant el fang, que és una manera, o és una de les maneres com més punts treus en aquesta categoria, també.
1: De fet, ahir Efe Agman va dir que preveuen un partit que serà més obert que no pas el de Sabadell. Creieu que aquest és el tipus de partit que millor li va al conjunt tricolor, amb més espais i més opcions per atacar?
2: Sí, jo crec que els partits Andorra-Castelló sempre són atractius. El problema ve amb que serà un partit obert, però si no les tenim i les marquem, a lo millor et fas mal, perquè un equip contra el Castelló no perdona, i venim de l'última experiència en camp contra el Castelló, que ja sabem com va acabar, que va ser l'últim partit d'Ibai Gómez al capdavant de l'Andorra l'any passat, i a l'Andorra fregant fins i tot allò que dius, la impotència, no?, davant d'un rival tan bo.
0: Sí, jo tinc dubtes de què veurem diumenge, perquè és el que diu, el Castelló al final és un equip molt ofensiu, que li agrada molt la pilota, etc. I no sé si veurem una línia de l'Andorra similar a la d'aquests últims.

0: dos partits o tornarà a ser més l'Andorra, no? Però és evident que teòricament almenys sobre el paper li hauria d'anar millor aquest estil de joc del Castelló. De fet, l'any passat han passat moltes coses, han canviat molts jugadors, etc. Però a l'Andorra se li donaven força millor aquest tipus d'equips, no? Els equips de la part alta, que volia la pilota, etc., que no equips de la part mig baixa, no sé. Tinc curiositat, realment, per veure què plantejarà l'equip.
1: Us atreviu amb un pronòstic de cara a aquest diumenge, Marc?
2: Comença tu, Marc.
0: Complicat. Et diria que signo l'empat, però diré un 1-0, va.
1: Hola?
2: Home, és que jo no sé si contra el Castelló, veient el que s'ha vist, es pot ser optimista, però bueno, sí, evidentment, si fiquem alguna cosa, jo diré un 3-2, va.
1: Vinga. Doncs veurem si contra el Castelló l'Andorra confirma aquesta millora, si és capaç de fer un pas més en atac i sobretot si aquesta vegada aconsegueix convertir les bones sensacions en una victòria a casa. I del futbol saltem al parquet, perquè el Morabanc encara està buscant la seva identitat en aquest inici de temporada i a més ha rebut un contratemps important, ho vam saber ahir, amb la baixa del capità, amb la baixa de Rafa Luz. La baixa de Rafa Luz canvia molt el panorama i fins a quin punt creieu que és un problema especialment important per un equip tan nou, Marc?
2: Aviam, doncs penso que aquí hi ha alguna cosa, vull dir, no és la primera vegada que Rafa Luz es lesiona. Em sap molt greu que es lesioni, perquè evidentment és un jugador que a més aquí a Andorra ha fet carrera i la gent se l'estima. Però, aviam, no sé si les intencions del club han d'anar en direcció ens hem d'estimar els jugadors que porten temps aquí o hem d'anar a fer un equip competitiu, vull dir. Penso que Rafa Luz és un bon jugador quan està sa, el problema és que porta unes quantes temporades encadenant lesions una darrere l'altra i això l'únic perjudicat és l'equip i a més un equip que ja té un base temporer que vindrà per 2 mesos, que és el Rati. Sí. Se't fa mal, també tens la peça de Luca Botiroli, que tampoc és una, diguem-ne, una peça que puguis fer servir durant tota la temporada perquè no està al nivell de l'ACB. Clar, t'has quedat amb un base sol si treus a Rafa Luz, llavors crec que és una cosa que s'hauria d'haver previst. Ja està, no sé, sincerament no sé si serà per molt temps, per poc, però penso que és una cosa que s'hauria d'haver tingut en compte a l'hora de planificar aquesta plantilla.
0: Jo estic d'acord, crec sobretot que és una baixa força important, ja no parlo que és Rafa Luz, que també sobretot no, a nivell defensiu, d'intensitat, etc., sinó perquè això fa que hagis de sobrecarregar a Quinjo, que també ha tingut una pretemporada complicada a nivell físic, fa que també hagi de tenir molt protagonisme Rati, i jo crec que complica una mica els plans i les rotacions de Zantava. Estic d'acord amb el Marc, cada any ja fa anys que tenim problemes amb les lesions al Morabanc, i Rafa Luz és un dels jugadors que gairebé sempre li passa alguna cosa, no? Sap greu, com deia, perquè és un jugador això, no? Que s'ho deixa tot, que és intens, que és una de les ànimes de l'equip, però en un moment que potser s'han de prendre decisions.
1: Coincidint amb la lesió del capità, venen 2 partits fora de casa, exigents, contra l'Unicaja i el partit de jornada contra el Joventut. Clar, és un calendari massa exigent per un Morabanc que encara està buscant una mica la seva identitat, o precisament aquests 2 partits ens permetran saber realment de què és capaç l'equip de Zantàbac?
2: Sí, una mica les dues coses. Penso que permetran saber una mica on està aquest equip, però a la vegada penso que el Morabanc és un dels equips a qui li ha anat pitjor l'ajornament del partit del Joventut de l'altre dia. Vull dir, el que necessita aquest equip és jugar, començar a trobar sensacions, generar química entre jugadors, que es coneguin. Llavors penso que tornar-se a aturar va anar malament vinguent de la pretemporada que teníem, però bueno, s'hauran de jugar, no, els partits. Llavors pues, són 34 jornades, tot és molt llarg, llavors penso que evidentment pues, jugant és com es coneixeran.
0: Estic d'acord amb el Marc, no crec que li vagi bé, però en certa manera també pot ajudar, no, acabar de fer net físic, més enllà del cas aquest que comentem de Rafa Luz. I sobre el calendari, a veure, veurem. El lògic, si un mira el calendari, és que siguin 2 derrotes, però també l'any passat fèiem aquest tipus de comptes amb el Marc, i després vas i guanyes gairebé sense saber com a Tenerife amb un triple últim segon, o guanyes a Lugo també amb un triple últim segon. És complicat. Jo crec que, evidentment, lo normal, veient els 2 equips o els 3 equips, és que el Morabanc no guanyi, però veurem, no sé com pot passar, però sí que és veritat que el que l'equip necessita és això, jugar, començar a entendre's bé, a conèixer-se, a demostrar el que pot fer, perquè encara queda aquest mal regust del dia de l'Obradoiro, especialment de la, sí, de la segona part.
1: En aquest sentit, si el Morabanc per a Màlaga, començaríeu a estar preocupats o entraria dins el guió i creieu que seria massa aviat?
2: No, jo crec que no, potser preocupació no és la paraula, però evidentment un equip de començar... O sigui, si tu, per exemple, comences la Lliga perdent a casa contra Obradoiro, que és un recent ascendit, busques que també hi hagin resultats inesperats, com per exemple poder treure una victòria a Màlaga o treure una victòria a Badalona. Vull dir, si no treus aquestes, doncs ja saps on et toca el teu lloc a la classificació, on està.
0: Sí, jo crec que encara seria massa d'hora per preocupar-se. És evident que no seria un bon inici, però bueno, això és molt llarg, són 34 jornades, en quedarien encara 32 o 31 després del partit de la Penya. Vull dir, no crec que encara s'hagin de començar a encendre les alarmes.
1: I acabarem parlant d'esquí, perquè d'aquí res, d'aquí dues setmanetes, arrencarà la Copa del Món a Solden i ho fa en presència andorrana. Joan Verdú afronta l'inici de temporada després d'una pretemporada completa i sense les molèsties físiques d'altres anys. I també hi haurà Iria Medina, que farà el seu debut a la Copa del Món. Us pregunto, com veieu a aquest Joan Verdú? El veieu preparat per fer un pas endavant respecte de l'any passat?
2: La veritat és que l'altre dia vaig estar-lo escoltant, perquè just va arribar d'aquesta concentració que ha fet a Nova Zelanda per preparar la temporada, i ell diu que zero excuses, que el material va bé, que és bones sensacions. Si tot està bé, doncs no hi ha res més que donar-li confiança al Joan, perquè és un esportista que ho ha demostrat, que quan està en forma pot treure resultats impressionants. Uh-huh. Llavors, si al principi d'una temporada ell ens diu que tot està perfecte, doncs l'haurem de creure i seguir a mort. Després ja traurem conclusions més endavant, però ara que comença la temporada, doncs està amb ell i que li vagin molt bé les coses.
0: Sí, jo crec que és un any molt important, no? Perquè és cert que l'any passat va ser dolent, vam tenir aquell el desè lloc dels jocs, que va servir una mica no per camuflar-ho, però sinó per acabar amb una altra cara, no? Però és cert que la temporada de la Copa del Món va ser dolenta, comparat amb el que havia sigut capaç de fer anteriorment. Però clar, com dèiem, hi havia aquest, no sé si excusa o aquesta circumstància innegable, que era el tema del material. Ara ell és el primer que diu que no, que el material està bé i que no hi ha excuses, doncs veurem. Però jo crec que és una temporada força important per ell, perquè em sembla que ja té 28, 29 anys, no? O 27, que vulguis que no, en esquí tampoc és molt, però ja comença a anar cap avall, per dir-ho així. Sí. I veurem, no? Però jo crec que bueno, Solden normalment és una pista que li agrada, això diu, no? Que se li dona bé. Veurem a veure què fa.
1: Què seria, Vasco, per tu un bon resultat de Verdú a aquesta Copa del Món?
0: Top. Jo crec que un top 10 ja seria un bon resultat. Estar més prop del top 5 ja seria bastant... tirant excel·lent, i evidentment un podi doncs espectacular.
1: Doncs veurem què ens deixa Solden d'aquí res el 24 i 25 d'octubre, i si el Joan Verdú és capaç de confirmar les bones sensacions amb què arriba, i també com respon Iria Medina en el seu debut a la Copa del Món. Marc Escolar, redactor d'Esports de l'Altaveu, i Marc Vasco, redactor d'Esports del Diari d'Andorra, gràcies per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia de la Quia Esports, i ens retrobem.
2: A tu, Ricard, moltes gràcies.
0: Gràcies, com sempre, una abraçada.
3: Aquí Esports. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.

Divendres serà dia de prèvies. Escoltarem què ha dit tant Carles Mansú com Jan Tabac abans dels seus respectius compromisos d'aquest cap de setmana. També posarem el focus en el rival del Futbol Club Andorra. Farem un truc al periodista Xavi Cidró de Ràdio Castelló per analitzar l'equip orellut i saber com es viu des del País Valencià la visita al Principat. Per tot això i més, ens retrobem demà en una nova edició de la Kia Sports. Que passeu una bona tarda.

0: Encetem el llapis de memòria del José Mari Vaquero amb Let Her Go de Passenger, que és una cançó publicada l'any 2012 que va ser un boom mundial des de l'inici, en part perquè té un to melós i nostàlgic que funciona de meravella.
1: Bé.
0: I en part també perquè parla d'una condició tan humana com és el fet de no valorar el que tenim fins que ho perdem. I ara José Mari et veia i, com deia el Johan, tens la gallina de piel, eh?
1: Sí, sí, sobretot perquè va ser... Bueno, desde nosotros somos una familia muy viajante, ¿no? Muy viajera. Y el meu fill va marchar y a las horas la meva dona cada vegada que escoltava aquesta cançó, no recordava de dir, no això, aquesta explicació que tu l'has donat perfectament, no la podria donar jo millor. Aleshores, bueno, va ser i és encara cada vegada que escolta la meva dona i jo també, evidentment, i surt aquesta cançó, recordem això de dir, escolta, hem de disfrutar el moment aquí i ara. Perquè la veritat és que les coses... És una cançó, com dius, molt, molt maca per escoltar, també, no?
0: Està molt ben treballada.
1: Però si entres en profunditat, és una cançó que té una profunditat, una càrrega molt, molt, molt profunda, i és un tema de familiar, no?
0: I que això...
1: Fill, pares.
0: I que això...
1: I mare, especialment.
0: De viure el moment... Està molt bé, tots ho sabem, però ens n'oblidem molt sovint, també. Costa viure
1: el moment
0: i gaudir-lo.
1: No, però mira, és tan simple. Mira, futbolísticament parlant. És molt simple. Tothom està pendent abans del partit i després del partit. I què és lo important? El partit. Quan xiula l'àrbitre i quan acaba l'àrbitre. Sí o no? Aleshores, després o abans podem patir per... Escolta, què passarà si no guanyem? Val, perfecte, és humà.
0: Bueno, fem el xup-xup primer.
1: Sí, no? Però clar, però al final és així. És a dir, has d'estar preparat. Moltes vegades, jo sempre conto, i és una realitat, eh? És a dir, que tornant una mica al futbol, tu jugues un partit de Champions el dimecres, però el dilluns, que el dissabte, després de Champions, jugues amb el Real Madrid, surts al carrer i la gent diu, escolta, el dissabte hem de guanyar, tal, tal. I la gent, i tu penses, escolta, que he d'anar a Milán, el dimecres juguem la Champions, veurem què passa... Hem de tornar, veure si no me lesiono, si me lesiono, si jugo, no jugo, i després tenim el dissabte. Però, clar, la gent està cinc dies abans mentalment preparat. I després, quan guanyes o perds, després està fotut o...
0: No? Sí, sí, clar.
1: És a dir, al final, tot aquest temps has perdut una setmana de vida general, de disfrutar el que passa, el que sigui. Entens? Aleshores, la vida és una mica el mateix. Si tu estàs pendent de què passarà d'aquí a tres setmanes o quatre setmanes, no? L'important és que estàs aquí, estem aquí, demà estem, tu estaràs on estiguis, jo estic a Sitges, amb companys
0: demà
1: teus...
0: Demà estàs aquí a Catalunya, des del Festival de Cinema de Sitges.
1: Al final, si jo ara estic pensant en demà, doncs estic perdent el temps. I aleshores és fàcil, fàcil la teoria, però la realitat és així, no? Hi ha la llum, no? O que no hi ha llum. Que el dia i la noche. I l'única frase que jo tinc i m'agrada molt dins d'anar una mica en contra d'això és no llores perquè se marxa el sol, perquè les làgrimes no te deixaran veure les estrelles. És a dir, és l'única frase que crec que és positiva i que lluitaríem en contra d'aquesta cançó.
0: És frase de tatuatge, que no puc parar de mirar-te el tatuatge que portes a l'avantbraç.
1: Bueno, és un tema familiar de la meva dona.
0: Portes
1: la meva dona, sí.
0: Una flor.
1: Una flor i Mariana Flor, es diu Mariana Flor, la meva dona, i és un tema familiar, sí.
0: Que ara, José Mari, tens...
1: També en tinc el
0: també en portes
1: petit,
0: més?
1: Molt petit aquí, que el tenim els pares i els dos fills. Mm. Hem fet un tatuatge, jo molt petit, els meus fills no tan petit.
0: Bueno.
1: No sóc de tatuatges, però a vegades jo crec que s'han de fer coses per la gent que tens al costat.
0: Bueno, és una manera d'unir també simbòlica.
1: Tal qual.
0: Que ara, José Mari, tens 63 anys. A què dediques el teu temps?
1: Ara? Doncs mira, ara estic molt al voltant de los mitjans. Estic intentant trobar un espai en xarxes amb empreses, no? De motivació, lideratge. He escrit un llibre fa 6 mesos amb una altra persona. I...
0: Mi pròxima parada.
1: Sí.
0: Les memòries, no? També amb reflexions.
1: Sí, però no, vull dir la pròxima parada perquè el títol ve perquè jo sóc d'un barri a 20 minuts de Sant Sebastià, el més, quasi el més lluny. Jo vaig jugar a la Playa de la Concha des de los 8 fins als 13 anys. I anava cada cap de setmana a jugar ahir. I aquesta parada està abans de l'Ajuntament de Sant Sebastià. Va? Després hi ha la parada de l'Ajuntament. I quan hem guanyat la primera lliga...
0: Amb la Real.
1: Amb la Real, el bus va parar la mateixa parada on estava jo sempre de petit, perquè la meva família i els meus pares vivien allí. I aleshores vaig parar allí i no vaig parar a la Concha. Vaig anar a l'Ajuntament. I aleshores he dit, escolta...
0: Com ha canviat aquesta, el compte, eh?
1: Aquesta parada potser és la que tinc ara. És a dir, he estat fent coses al voltant de futbol tota la vida, ara he canviat una mica i aleshores penso i desitjo i estic treballant per arribar a la propera parada. Espero que sigui igual, com a l'Ajuntament. Encara no sé què Ajuntament, però...
0: Aquest és el camí.
1: Aquest és el camí.
0: Que a més també estàs... El futbol continua present a la teva vida, fas d'analista de futbol al que t'hi jugues,
1: a la cadena, sí.
0: Al Larguero, també. Ets addicte al futbol?
1: Bueno, ara he d'estar una mica dins, però també soc una persona que intento... Jo li dic sempre al SIC especialment, que fem un programa una mica més familiar aquí, no? A nivell nacional ja és té una altres connotacions més concretes, però dins d'això també, és a dir, normalitzar el futbol. És a dir, tot és blanc o negre, i això no és així. Hi ha moltíssimes coses que estan al voltant del futbol. Per exemple, avui al matí hem estat parlant de lideratge, no? I això sembla que tu jugues bé, fas gols, i eres un jugador imprescindible, o no? Per què? Potser... Jo he tingut companys que no han sigut tan definitius a l'hora de guanyar partits, però, en canvi, dins del vestidor, dins de lo que és l'estructura del club, han sigut importantíssim per mi. Però, aleshores, intentar dins d'aquest món que estem tan dinàmic, no?, de xarxes socials i tot això, intento. Poner una mica de seny. Intento.
0: Però
1: és difícil.
0: Tu pots estar... 3 setmanes sense mirar un partit de futbol, sense informar
1: no,
0: què està passant.
1: Ara no, perquè estic amb això.
0: Però has estat jo, en alguna
1: mira, avui
0: temporada.
1: Avui al matí estava dient al Sique, diu, no, portes molt de temps. Escolta, si jo vinc aquí i he de dir coses per respecte al programa i respecte a la gent que escolta aquest programa, jo he intentat estar con una idea molt concreta i no arribar aquí de festa, saps el que vull dir? Que podia fer una xerrada simpàtica i crec que puc...
0: Bueno, podries tirar d'experiència.
1: Per això. Però jo crec que s'ha d'estar en arguments i en posant exemples concrets, no? Perquè la gent digui, escolta, pues sí, recordo el Dream Team en la creació d'aquest equip per aquestes raons, o recordo la Quinta del Buitre per aquestes raons, o la Real Societat... És a dir, al final has d'intentar lligar i ser una mica coherent i professional dins d'això.
0: José
1: Mari, he canviat de professional.
0: Però tu t'has pogut passar temporades sense saber res de futbol? O sigui, pots...
1: Sí, de veritat. Puc estar, a vegades... És més, a vegades me costa molt, ara tinc que fer-ho, però a vegades em costava... Hi ha un temps que em costava moltíssim veure un partit complet. És a dir... Em fotia una mandra perquè deia, escolta, doncs ja està, saps? És a dir, veig una estona Barça contra qualsevol equip, va, amb tot el respecte, i he vist una mica com jugava l'equip i l'altre i ja tinc una idea molt clara, o la meva, no? I després he vist una altra igual, mitja hora, un quart d'hora, i bueno, és el mateix que fa 3 setmanes. És a dir, tens una... Però ara tinc una responsabilitat meva, no responsabilitat...
0: Si ara és feina.
1: Amb ningú, sinó he de fer les coses, intentar fer les coses de la millor manera possible professionalment per respecte a la gent.
0: Que ara, José Mari, de fons està sonant la banda sonora de Carros de Foc, a càrrec del compositor grec Vangelis. Què hi fa, el teu llapis de memòria?
1: Doncs mira, Vangelis és un grup que quan vaig començar jo era no massa conegut, però no sé com va arribar a casa meva. Jo tenia un tocadiscos quasi 2 metres quan vaig signar per la Real.
0: Un catxarro.
1: Un catxarro d'aquests grans, més gran que això. Bueno, si li donem la volta a això, seria així, no?
0: Està assenyalant a José Mari el pantallot que tenim aquí a l'estudi. No? Si el poséssim vertical...
1: De peu, sí. I aleshores, no recordo exactament qui, però quan vaig anar a alguna persona que tenia ja, no recordo exactament, però que me recomanava discos i tal, i em va recomanar I la veritat és que va ser una època. Si tu veus ara també els vídeos, no? Com la roba que porta la gent quan estan fent el vídeo, no? Té, quasi un té xancletes, l'altre té una camisa llarga, manga llarga, l'altre té... I aleshores aquesta cançó, que és molt relaxada i el grup és molt de relaxat, no? Aleshores em fa pensar en poc temps com ha canviat tot. És a dir, si tu veus, torno a dir-te, el vídeo,
0: sí,
1: i veus ara el que té rècord del món de 100 metres, fotríem, diríem, collons, quant temps fa d'això? Pues no tant. És veritat que fa temps, però no tant de temps. I crec que està reflexat d'alguna manera molt bé, molt bé. I després també he de dir-te que Paradís també, que és d'Evangelich, que és una pel·lícula que reflexa com un barc que va a Sud-amèrica i té una banda sonora espectacular. I recomano a tothom, si vol posar-ho en un moment donat i trobar-lo, Paradís és per estar 4 minuts ahí sense pensar en res, relaxar-te, i crec que Evangelis és això. És...
0: Doncs anem a fer això, anem a quedar-nos, a relaxar-nos, a no pensar en res, i escoltem Evangelis, que és un compositor que hem trobat al Llapis de Memòria del José Mari Vaquero.

0: Com dèiem, estem escoltant la banda sonora de Carros de Foc, que és una pel·li ambientada en els Jocs Olímpics de París 1924 i que es va estrenar el 1981, quan tu tenies 18 anyets. Per tant, tu aquí ja havies debutat amb la Reial Societat, sí, perquè debutes amb...
1: 17.
0: Un menor.
1: 17 anys, sí, sí, era menor.
0: Recordes?
1: Menor d'edat.
0: Sí, sí, ho eres. Recordes el dia del teu debut?
1: Sí, vaig debut, bueno, va ser un debut al marge d'això, en un personatge, ara que estem parlant, per exemple, de Leo, que ha sigut la seva despedida.
0: Messi.
1: Va ser el debut de Mario Kempes en el València. Vaig
0: perdre, el matador.
1: Vaig perdre 3-2 amb la Real Societat, vaig jugar mitja hora jo, i ell va fer dos gols. Aleshores, és un dia d'aquests que recordo perfectament.
0: Va jugar bé? Tu? Va jugar...
1: No, això no recordo.
0: No recordes si vas fer un bon partit, si no...
1: No, el partit sí, però no recordo la veritat, és com vaig jugar.
0: I vas estar 8 anys a la Reial Societat, també en una de les èpoques daurades de la Reial Societat. Crec que guanyeu dues lligues, una Copa del Rei... A més, en el club on tu...
1: Hem arribat a semifinals de Champions, que això ningú diu, però per la Real això és històric.
0: Hi ha semis, clubs, eh?
1: Sí, sí, hem perdut amb l'Hamburgo, que després va guanyar la Juve. En l'Hamburgo jugava Magath, no sé si recordes, un històric, el número 10 de tota la història de... d'Alemanya.
0: Crec que el recordo d'entrenador. Félix? Félix Magath?
1: Félix Magath, perfecte. Pues, doncs jugava amb el 10 i l'altre 10 de la Juve, que va perdre la final, va guanyar l'Hamburgo, que no es va eliminar a nosaltres a la Real, jugava Platini.
0: Jolín.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i a la Real jugava Vaquero.
1: Bueno, no, Vaquero no, jugava Arconada.
0: També. Arconada. I uns altres, i Chiqui, i Vaquero també. Que clar, tu estàs en el club on tu t'has format, les coses van bé... Ets un ídol per l'afició. Va costar decantar-te per dir fitxo pel Barça?
1: Sí, passen coses, però saps? Van passant coses durant anys i com persona, vull dir, no un negatiu, res.
0: Sí, sí, sí. Dius,
1: escolta, sí, o alguna també, més fort que l'altra. I aleshores, també jo crec que és un moment. Has de prendre una decisió i vaig decidir sortir, no? En el sentit de que jo crec que hi han coses que no tenen massa explicació. Jo crec que sí que hi ha jugadors, per exemple, Xavi Prieto, que és de la Real, històric, i ara, per exemple, Aran Buru, tal, que són gent que té claríssim que normalment es quedarà ahí i altra gent, pues, hem sortit. És a dir, per què? Pues, perquè des de dins hi ha un moment, pel que sigui, que dius, escolta, he de marxar. No? I jo no vaig tenir por per sortir, era un home que estava creixent any tras any futbolísticament, però vaig passar molt malament l'any que vaig estar un any parat amb el Genol. També socialment després em va costar una mica, públicament, per dir-ho d'una manera, recuperar aquesta força, no?, dins de l'ofició, perquè també l'equip era molt fort, i jo vaig començar a tenir un protagonisme importantíssim, estava creixent molt, vaig jugar l'europeu del 88 en Alemanya, amb Espanya, i després vaig signar amb el Barça. És a dir, va ser una progressió personal que jo vaig veure com una possibilitat, i jo respecto molt a la gent que es queda, però també s'ha de respectar la gent que
0: I
1: surt.
0: Tant.
1: Escolta, i que van agafar uns quants milions, 600 milions, bueno, en aquella època.
0: Perquè veuen en Pac.
1: Sí, no? Xiquillo.
0: I López Recarte, potser
1: sí,
0: també.
1: Sí, però ell sortia lliure.
0: Ah, era dir, i venia...
1: No, i el Barça va pagar 600 milions més el fitxatge de Goicoechea, d'Osasuna, i va deixar dos anys cedit amb la Real Societat i després va venir amb nosaltres.
0: Bueno, és que el Barça en aquella època era... Pràcticament estava plena de jugadors d'Euskadi, perquè estaves tu, estava
1: en
0: el Chiqui.
1: En aquest moment.
0: López Recarte, Goico, que ara ho dèiem, Julio Salinas, Txingurri Valverde...
1: Zubi.
0: Alexanko.
1: Sí.
0: Què és aquest boom basc?
1: Bueno, jo crec que això va... Bueno, el Johan deia sempre que creia que aquesta sinèrcia de connexió que teníem nosaltres va fer molt més al grup, no? És a dir, la relació de respecte de... I jo crec que cadascú té la seva opinió, però jo crec que nosaltres, els bascos, concretament som disciplinats i treballadors, jo crec. I a partir d'aquí potser tenim alguna qualitat. Però jo crec que la gent de jo parlo futbolísticament, eh? Potser un enginyer ve aquí i diu, escolta, no estic d'acord, jo crec que no sé
0: No, tu parles del que saps tu.
1: De la meva experiència, de lo que jo crec. I jo crec que en aquest sentit, nosaltres futbolísticament, si tu veus, per exemple, els porters, si tu veus els centrals, la gent de mig camp, és difícil trobar delanters, no? És a dir, un delanters, no?, habilitat... No trobem jugadors d'aquest tipus Chiqui. Chiqui és un, però a veure quants jugadors... Argote, recordo que jugava a l'Atleti Bilbao, que era un surt, que tenia una centrada brutal, però tal, tècnicament molt bo. Però el resta som gent treballadora, de mig camp.
0: Jo et diré més, eh? Et diré més, José Mari, perquè fora del camp, tu parles català, el Chiqui parla català, el Julio Salinas parla català. Vull dir, sou gent que s'ha integrat molt bé a Catalunya.
1: Estem aquí, estem...
0: Bueno, podríeu haver fet el vostre gueto i relacionar-vos entre vosaltres. I no, no, vull dir...
1: No, no. No, jo crec que en aquest sentit també Chiqui també parla basc, Julio no tant, pitjor que el català,
0: ui,
1: però jo parlo basc. No, i vull dir que també jo crec que hi ha un component una mica d'integració en el sentit general, no? Nosaltres també som bascos, tenim la nostra llengua, les nostres arrels, no? I vosaltres també.
0: Hi ha unes semblances.
1: Sí, hi ha moltíssimes coses, hi ha, com es diu ara, sinèrcies, no? Sinèrcies que són comuns, i aleshores sempre és més fàcil. Jo sempre he dit, personalment, que per mi el dia més important de la meva carrera són dos. Una, per la lecció de vida que vaig tenir amb la meva operació, això va ser una lecció de vida, i després l'últim partit al Camp Nou, quan la gent va fer un homenatge, no la gent, sinó tota la setmana va ser un espectacle. Aleshores, jo, des d'ara mateix, em trobo més estimat ara que quan era jugador de futbol. Aleshores, què puc demanar, jo?
0: Bueno, és que crec que l'última pilota que toques com a jugador del Barça...
1: Sí, això és una sort. No, això va estar...
0: Fas mira, gol!
1: Coses de la vida, ara que
0: marques
1: tothom,
0: un gol!
1: Que tothom està emprenyat amb el Mourinho. Mourinho va ser el que li va dir a Bobby Ronso, escolta, fot-li fora ara que ha marcat el gol i l'última pilota que sigui. Aleshores... Amb això estic agraït amb Mourinho.
0: Gràcies molt, eh?
1: Coses de la vida, com dius tu. Fem un guió,
0: clar, clar.
1: Però això també és una realitat i s'ha de dir.
0: Saca vaquero. No?
1: Saca-lo d'una vegada.
0: Que tu en aquesta època que fitxes pel Barça, això, el món dels representants ja existia? O sigui, tu tenies un
1: sí,
0: representant o,
1: això, era,
0: ja,
1: sí.
0: o gestionaves tu?
1: Sí, però era completament diferent. No, no, jo vaig tenir un representant, en aquella època no hi havia tants, però sí, vaig tenir un que era Miguel Santos, que viu encara, i va fer diferents operacions amb el Núñez en aquella època, i sí, sí, ell va ser la persona que va fer d'intermediari entre nosaltres, sí, sí.
0: I així va ser com el José Mari Vaquero va arribar a Barcelona.

0: el llapis de memòria del José Mari Vaquero també hi hem trobat Barcelona, la cançó que Freddie Mercury i Montserrat Caballé van fer... Bueno, en veritat no la van fer només pels Jocs Olímpics, però s'ha convertit en tot un símbol dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. I no sé si estàs al corrent, José Mari, però aquest tema genera molta controvèrsia perquè moltíssima gent la recorda com la cançó que va sonar a la cerimònia d'inauguració dels Jocs. I no va sonar mai.
1: No va ser, però jo hi era.
0: Tu hi eres.
1: Jo hi era a la inauguració, aleshores...
0: Però no va sonar.
1: No va sonar, ja t'he dit jo. Però jo vaig ser un dels afortunats en aquella època per veure amb la meva dona la inauguració. Estàvem a l'altra banda just, hem vist com sortia el... Com es diu?
0: El que va encendre la flama.
1: Això mateix.
0: Del paveter.
1: Això mateix. I aleshores, clar, jo tinc un record només d'això. És a dir, jo crec que aquesta parella representa moltíssimes coses, com el 92 representa moltíssimes coses. Jo vaig arribar aquí el 88 i vaig tenir la sort de tenir... guanyar la Champions el 92.
0: Que és que el teu 92 és difícil d'igualar, eh?
1: Per això. I jo crec que això va ser... No només va ser un 92 que va afectar al Barça, va afectar a Barcelona... va afectar a Catalunya, és a dir, va ser el creixement brutal, sobretot en l'aspecte publicitari de lo que tot això li va donar. I aleshores jo sóc un privilegiat perquè jo vaig estar amb personatges com Núñez, Cruyff, Maragall, Samaranch, Puyol, i vaig conèixer a tots. És a dir, vaig tenir moments puntuals, diferents relacions, però contacte amb ells en diferents esferes, no? I amb diferents motius. Aleshores, imagina't el que és per mi un noi de Boizueta que té 900 habitants, que ha nascut ahir, que arriba aquí...
0: Clar, el moment aquest de dir, què foto jo aquí?
1: Que de cop i volta, i estàs allà a la presentació, i dius, què hago jo aquí?
0: Doncs tu eres l'heroi de Caixerlau, tens.
1: No, però vull dir que ja entens el que vull dir. És a dir, és veritat que cadascú en la seva... No? Potser hi ha esportistes que són millors, però el nom aquest de Dream Team també, no? Que l'equip de bàsquet que va revolucionar tot, que va ser la primera vegada que van a venir, per això tenim el nom que el Canut va posar, no? El Dream Team de futbol. No? I aleshores, aquesta cançó, més enllà de lo que la gent pugui pensar, a mi em representa en tot el que jo penso des que vaig arribar aquí fins avui. Un canvi i una adaptació a l'evolució de la vida que ha sigut brutal, sobretot, els últims anys. Però per al Barça i per Barcelona, el 93 va ser únic.
0: Que ara citaves a Jordi Pujol. Qui té la teva última samarreta com a jugador del Barça?
1: Sí, jo la vaig donar. Estava el meu...
0: Jordi Pujol.
1: Hi ha una foto amb la meva dona i amb Núñez i amb el meu fill petit, que tenia... Era el dia 21 d'abril i el meu... John, que està als Estats Units, ara està jugant a futbol, i viu ahí, i tenia 17 dies, i estava dins en la sala, no? Estava la meva dona, estava veient el partit, però en el descans li va donar pit, no? Aleshores, clar, són dies, i al marge d'això, que per mi, l'últim dia aquest que t'estic parlant, van arribar, no sé si són 140 o 142 penyes, i vaig estar amb cada una d'elles una foto després del partit. Vaig sortir de l'estadi a les 3 i mitja o a les 4 del matí, perquè, per respecte a les penyes, i aleshores, per això t'estava dient que per mi el dia més important de la meva carrera va ser l'últim partit.
0: Que del Dream Team n'hem parlat moltíssim, de Cruyff també... Ara, com era el Cruyff a les distàncies curtes? Perquè, clar, tu, a més, eres capità i, per tant, també eres com una mena de pont entre els jugadors i ell.
1: Bueno, jo crec que és un personatge, que els personatges són històrics, tenen una personalitat difícil, però, primer de tot, amb nosaltres, amb la meva dona i amb mi, sempre hem tingut una relació bastant sincera, bastant a prop, és a dir, hem tingut diferents dinars en diferents moments de cada temporada, hem relaxat. I jo crec que li hem trobat un espai de respecte per part meva i per part seva, jo ho vaig sentir. I ell tenia un problema molt greu, i era quan tenia que parlar davant de tothom. Si tu parlaves amb ell, en aquest cas jo, tenia un comportament. I en tenia, perquè al final estàs parlant tu a tu. no?
0: Sí, veies, aquí veies la persona.
1: Això mateix. I tu explicaves el que passava i tenia, i de tant en tant també, pues, en la mediació de Charlie Reixac, que també era un home que era molt intel·ligent en aquest sentit, i havia que esperar un moment, una mica el moment. Saps el que dic? És a dir, si ara estava, entre cometes, emprenyat amb una cosa, potser la reacció normal és, no estic d'acord, fas un emprenyament i això acabava mal, no, fatal. Val? Però quan tu esperaves el moment i parlaves, i jo xerrava bastant amb ell a soles, trobava l'espai durant la setmana per parlar amb ell, canviava molt. I ell també en tenia. I li donava... Després, com li donava la volta, això és una altra qüestió.
0: Perquè mai donava?
1: Sí, donava. Sí, molt, era molt intel·ligent. La gent crec que tot era, no, el que sortia, però també era un... ell tenia una qüestió que eren missatges per tothom. I tu tenies que agafar el que pensaves que era per tu. Però si agafaves el que no era per tu, com teva, aleshores sí que t'emprenyaves. Però també jo crec que ja, en aquest cas, moltes vegades, especialment parlo dels jugadors, estem tan pendents de què diu la gent, És que la responsabilitat d'un entrenador, per exemple, com el Barça, no té res a veure amb la d'un jugador. De fet, ja hem vist quants jugadors o quants entrenadors arriben al Barça i tenen la sort de... acabar temps i fer les coses bé. Per què? Perquè és complicadíssim. I aleshores ell tenia aquesta lluita també d'ell mateix, però clar, no era fàcil. Els genis tenen aquestes coses.
0: Bueno, pel que he entès, era un tio de metxa curta, no? En el moment tal, però clar, tu que eres una mica el bomber, no? El que apagava els focs, el que també... Suposo que si algun futbolista s'enganxava amb ell, tu eres el que mediava allà enmig...
1: Sí, amb Charlie. Charlie va ser una figura molt important en aquest...
0: Doncs reivindiquem-lo també.
1: I també els primers anys al Sanko. Ell sabia... Jo recordo, mira, quan, com a anècdota, el primer dia de la presentació en el Camp Nou, després del motín de l'Esperia, hem vingut 7 o 6 nous, com has dit tu, no?
0: I Cruyff, no? Soler, també era nou?
1: Sí, era nou, per això. La presentació... I aleshores va dir, le van a xiular a l'Esanco i dice, no estoy contento porque habéis silbado al capitán que he elegido yo. I jo deia, uau, ojo, m'entén el que vull dir. És a dir, que tenia coses potser dures i difícils, potser en un moment donat, però si ell tenia que donar la cara, la donava també. M'entén o no? El que passa és que quan nos afecta una cosa, pues nos afecta. Però si afecta una altra, dius, bueno... No, és que en un equip això és la qüestió. I també he de dir-te que amb Zubizarreta, amb Alessanco, amb Koeman, amb Laudrup, amb inclús Guillermo Amor o Chiqui, gent molt intel·ligent, amb moltíssima personalitat, i això també feia molt més fàcil que la gent... O sigui, fer les coses d'una manera, no és una qüestió... Perquè la gent diu, capitán ha de ser un coordinador.
0: Coordinador.
1: D'idees, si ja és. Sí, has d'agafar a un, a l'altre, i escolta, amb això no estic d'acord, amb això sí, i al final has de prendre una decisió, correcta. Però d'alguna manera és com un portavoz.
0: Un vetllador del grup.
1: Això mateix, és a dir, tu has d'agafar sensibilitats i potser a un has de dir, escolta, doncs no estic d'acord amb tu, i estic d'acord amb el Johan. No estic d'acord que l'ha fet públic, però té raó. Aleshores, què fem amb tu?
0: I pel bé del grup, el millor és que parlis amb ell i li demanis disculpes.
1: Per exemple.
0: Per exemple. Ho sabem tot del Dream Team, José Mari? O hi han coses que s'han quedat allà perquè heu fet un pacte de silenci i es quedaran per sempre allà?
1: No, hi ha coses molt importants, potser a nivell de companys, pots parlar d'una cosa o altra. No. Importants, res. Jo crec que el més important, de veritat, del Dream Team és que a dia d'avui, crec que si entre 2 o 3 parlem amb tota la gent, som capaços de tornar a veure'ns d'aquí a 3 setmanes. I això és el més important. Perquè hi ha un respecte, perquè hem guanyat moltíssimes coses, hem patit a vegades coses que a vegades, pues, segur, bueno, absolutament segur, que jo no he estat acertat, però de la mateixa manera que jo o altres, no? I aleshores, al final, la qüestió és que hem crescut com persones, hem crescut esportivament, hem guanyat títols, hem guanyat calés, aleshores, al marge d'això, què vols? Que tot sigui perfecta, és a dir, és impossible.
0: Clar.
1: Entens? Ben. És a dir, la gent pot parlar d'una cosa a l'altra, però la realitat és que l'únic important que era en aquella època era entre cometes, lo dic amb respecte, reconstruir el Barça després de l'Esferia, i l'hem fet, i l'hem donat la volta en una mentalitat, amb un entrenador que era valent, que va canviar la filosofia del món del futbol, i nosaltres, jo he tingut la sort d'estar dins d'aquest grup que a mi em va signar Johan, va marxar Johan i jo vaig continuar un any. Aleshores vaig ser el jugador que més temps ha estat amb ell. I això és un privilegi, el mateix que estàvem parlant del 92.
0: Un soldat de Johan Cruyff, que ja ens ho ha dit, ja ho sabem tot del Dream Team, i si hi ha algú que no sabem, no ens ho dirà com a bon capità que és, així que, doncs, què podem fer? Doncs que soni Chori a Chori de Miquel Laboa.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Txori sonen al llapis de memòria del José Mari Vaquero, que aquest és un poema musicat pel cantautor basc Mikel Laboa, que es va publicar l'any 1974, en què parla de la llibertat i del respecte a través de metàfores relacionades amb ocells, perquè, si no tinc mal entès, José Mari, txori vol dir una cosa així com un ocell és un ocell.
1: Y quiere decir que si tú le cortas las alas al ocell, es queda per tu. Pero si le dejas volar, marcha. Y lo importante es que le estimas. Le estimas como es, ¿no? Y a las horas le has de dejar marchar. La historia y la parábola de aquesta cançó es que yo voy a marchar, sobre todo, con 25 años de San Sebastián, y la meva mare cada año casi me decía, torna a casa, home, que ya has jugado, ya está, ya has fet unos calés y torna aquí. Y el año siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿no? Y aleshores, crec que la meva mare m'estimava igualment, no? Estan fora. Perquè era així. I al final, tens que acceptar què fan tus fills, què fan la família, entendre què decisions prenen de cara al seu futur, i aleshores, després, sobretot també, que hem viatjat moltíssim amb la meva dona, amb els fills, hem estat a Polònia, hem estat a Perú, hem estat a Mèxic. Doncs aquesta cançó ens reflexa molt, no? Perquè és així. És a dir, al final has d'estimar les persones com són, i d'alguna manera també aquesta cançó la podíem posar al costat de la que hem parlat abans.
0: La Let Her Go de Passenger.
1: El meu fill de Passenger, d'entendre que la vida té aquestes coses.
0: Que estimar és deixar marxar.
1: Sí, mira, que nosaltres hem vingut aquí, la meva filla viu a Sitges i ja té una altra filla, s'ha casat amb un català, el meu fill està en Estats Units, s'ha casat amb una americana, i aleshores és la vida. Nosaltres, la meva mare estava molt llum, no? I ara el meu fill està molt llum.
0: Sí, es repeteix la història.
1: I la vida és així, i has d'entendre i acceptar que, sobretot en aquest món en què ara intentem que els nostres fills puguin prendre les seves decisions, de la mateixa manera que estem molt contents de que l'Orea estigui al prop, no?
0: L'Orea és la teva filla.
1: L'Orea és la meva filla, val? I entendre, i a vegades, doncs, també, clar, quan estàs tan llum, em dóna pena. Això ho hem parlat abans amb les reunions quan tenia amb els jugadors, amb els representants dels jugadors en l'etapa de formació.
0: Que ho pots entendre perfectament, el que estan explicant-te. Que, clar, aquesta cançó és del 74, tu al 74 tens 11 anys. Aquí ja heu fet el trasllat familiar del poble fins al barri de Sant Sebastià? Amb 8 anys marxeu cap allà.
1: Sí. Bueno, nosaltres hem tingut la mala sort que va morir el meu pare quan nosaltres teníem 13 anys.
0: Bueno, nosaltres no, perquè sou 11 germans. Sí, tu tenies 13.
1: Del mateix pare, sí. Sí, sí. La meva germana petita tenia 2 anys i mig, crec.
0: Mare meva.
1: I sí, va tenir una malaltia molt fort i va morir amb 13 anys. Aleshores va canviar la vida, però bueno, això. Això, el primer canvi va ser de Goizueta a Añorga. Añorga és un barri, com dic, que està molt a prop de Sant Sebastià, l'últim, però està a 20 minuts, més o menys, de la Parella de la Conxa en bus. Però hem tingut moltíssima sort,

0: Bé, perquè el barri, després de totes aquestes... Primer de tot, perquè el barri tenia un espírit positiu, no futbolístic, sinó esportiu. Jo jugava pilota a mà i futbol.
1: Pelotari, eh?
0: Sí, sí. Jo vaig guanyar 3 campionats de Guipúzcoa de pilota. A parelles, eh? A parelles. I vaig estar lluitant ahir que si jugava pilota a futbol en un moment donat, no? Però al final vaig...
1: De pelotari no podies fer la passada enrere,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i vas dir, no m'he escapat endavant.
1: Me'n vaig cap al futbol.
0: Estava el destí, estava el destí. No, però vull dir que al final hem tingut moltíssima sort, perquè era un barri molt estructurat esportivament, una cementera, saps? Que el propietari posava un barri per les cases, per els pisos, per la gent que treballava, i aleshores... Hi havia una escola, hi havia un camp de futbol, hi havia un camp de, una esto de pilota, un frontó, i aleshores, clar, nosaltres no hem trobat a faltar el barri, el poble. És a dir, va ser molt dinàmic, entens? Positiu, fins i tot, jo diria, per la vida, no?
1: Però, José Mari, com tira endavant la teva mare i la família amb 11 fills?
0: Bueno, pues primer, com t'he dit, el propietari es va portar molt bé, amb els meus germans, donant treball i tot això, el barri també... Es va portar molt bé amb tota la família. Els meus germans es van a posar a treballar. Jo tenia 13, però a los 15 anys ja vaig signar també amb el meu primer contracte amb professional, amb tercera divisió, en la Real Societat. A los 17 vaig passar ja a la Real i aleshores amb una mare, doncs això, todo terreno, molt intel·ligent, ha portat tot d'una manera... molt intel·ligent. Al principi no dones compte, però després, quan passa la vida, dones compte que per fer aquesta xarxa que ella va fer amb nosaltres, no? De respecte, d'unitat, de... i afortunadament, la veritat és que tota la família, hi ha algú que ja està jubilat, parell d'ells, però el resta, tots estem treballant bé. Aleshores, estic molt orgullós de la família.
1: Hem parlat de la teva mare i també hem de mencionar la Flor, la teva dona. Com us vau conèixer amb la Flor?
0: No, ens vam conèixer a Sant Sebastià. Ella va anar a Sant Sebastià, però tenia una altra parella, va deixar, i passen les coses.
1: Sí, no, les coses passen.
0: Passen les coses amb naturalitat i ja està.
1: Però de quin any estem parlant?
0: Estem parlant de 23 anys, més o menys.
1: Sí,
0: jo vaig venir aquí amb ella amb 25, però pràcticament... hem estat ahir un any i mig junts ja en un pis, o sigui, vivien junts, i aleshores hem, com molts dels meus companys, per exemple, el Chiqui i tal, van venir també amb parelles, i hem vingut aquí, i a partir d'aquí ja ha sigut tota una carrera de vida junts.
1: Que quan tu has viatjat, sempre ha vingut amb tu, la
0: sí,
1: Flor?
0: Sí, sí, sempre ha tingut...
1: Amb aquests, com a entrenador a Polònia, a Mèxic...
0: No, no, l'hagués agradat ser la segona entrenadora. Em fota una bronca perquè un dia em va dir, escolta, vull fer el curs d'entrenador. I em va dir, déjate de tonteries... I
1: segur que controla més que tu, ja, eh?
0: I encara em diu, podria haver sigut entrenador assistente.
1: Que queda molt poca estona, José Mari. Ara vindria el moment de la cançó Antillapis, que és aquella cançó que, pel que sigui, no t'agrada, però tu m'has dit... No vull posar cap cançó que no m'agradi.
0: Sí, és veritat.
1: Però saps què passa? Que si no tries tu les cançons, te la trien els altres. I passen coses com aquestes. Endavant, Manel.

0: pero sí divertido.
1: ¿Quién es que canta, José Mari?
2: Perfecta.
1: Però qui és? Qui
2: mira, és? Aquesta cançó, que l'hem gravat després de guanyar la Lliga, lo millor és les estones que estàvem ahir, no? Sopant i tot això abans de la gravació. I aquesta cançó la vaig posar al meu casament, que hem fet una festa en un posto concret, i vaig posar-la 5-6 vegades. Hi ha una altra cançó també amb aquesta, i va ser una de les cançons de la meva boda. Aleshores, mira, coses de la vida.
1: Home, ets tu rapejant, està Alex Sanko, està l'Audrup, sí, està
2: quines
1: fumant...
2: Quines samarretes.
1: Bueno, és... clar, estem a
2: no es veuen, però
1: per estem si veus el 90... vídeo...
2: Això 91.
1: 91, clar. Ha plogut.
2: El casament.
1: Ha plogut moltíssim. Que t'he de dir que no sabia quina cançó posar-te, estava entre aquesta, que és una idea brillant que m'ha donat el director de l'ASA Catalunya, el Santi Jiménez, gràcies, Santi, o tenia una altra, que era la que sonava en aquell mític vídeo que hem vist de quan el Guardiola va treure a ballar a la Flor.
2: Sí.
1: Com te'l vas mirar, eh?
2: No.
1: Era cachondeo.
2: Sí, i tant. Estàvem ahí, ja estava, jo crec que estava mort. És a dir, que no ho recordo exactament, però sí que és veritat que li vaig fer així. Si et dones compte, no estic molt al 100%.
1: Jo veig que potser, estàs de cachondeíto.
2: Potser estava una mica de celebració, una mica un punt cap a dalt. Entens? És a dir...
1: Que avui seria impensable veure a premsa barrejada amb futbolistes en una festa privada.
2: No, però imagina't, bueno, d'aquestes vídeos hi ha uns quants, no? Afortunadament hem guanyat una recopa, una lliga, tal, i Copa del Rei, i és veritat que en aquella època tot era normal i sobretot també reflexa no només això, sinó que el component de... tota la gent fent corro, tal, no sé què, quan veus el Johan fent corro, a qualsevol, no?, a Núñez, tal, la naturalitat en les que és veritat que hi havia problemes, normal, durant any tens coses que potser no estàs d'acord, però que sí que és veritat que hi havia un component de respecte personal molt gran i una connexió, per dir d'alguna manera, sobretot entre nosaltres i també molt de respecte amb els mitjans de comunicació.
1: I per últim, molt breu, què tal és el José Mari Avi?
2: Bueno, estic començant. La veritat és que és molt, molt petita.
1: Tens l'aire,
2: i quan
1: encara
2: és petita és noia, i saps que sobretot és noia, i la meva dona Flor i la meva filla estan boixes amb tot, amb els totos, amb la roba, amb tal, i ara ja ella comença a interactuar i jo crec que els avis són una mica freds amb això, no? Ells disfruten des del moment, des de que han nascut, i a nosaltres necessitem una mica d'interacció.
1: Tu estàs esperant, no?, una mica que es faci més gran, eh? Per donar-li...
2: Ja estem amb aquesta lluita.
1: Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria. Si et sembla, tancarem amb 20 de enero, de l'Oreja de Van Gogh, que és una cançó
2: és bona,
1: que et porta a Donosti, que ja pot començar a sonar de fons. I a mi em queda dir-te que ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons, José Mari.
2: Molt bé, moltes gràcies. També aquesta cançó és una cançó que reflexa la Playa de la Concha i Donosti. La meva filla l'encanta cada any va ahir, i aleshores l'Oreja de Van Gogh la vaig conèixer també aquí en una gala. Ells eren molt jovenet i aleshores ara soc molt amic del que fa totes les concerts d'ell i tinc una relació de Donosti José Mari.
1: Doncs marxem amb 20 de enero, donar les gràcies a aquest equipàs de Llapis de Memòria i recordar-vos que demà tornem a ser aquí divendres a les 3, en aquest cas per connectar un Llapis de Memòria col·lectiva d'atenció al Pot Petit, un dels supergrups de Catalunya, de veritat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: Del Folk, Dafnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
1: De què va la teva història?
2: De mi. Dels meus amics. Dels homes que he estimat. I dels que he perdut.
0: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Cadena Ser.
1: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'octubre Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
2: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets, de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en World in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en worldinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.

0: són les violències viscudes i després abordar aquests nous entorns digitals que poden ser un problema per a la gent jove perquè per manca d'informació, per manca de... o de tenir una cultura...
1: Aquesta és Eva Tenorio, la secretària de l'Associació Projecte, la secretària tècnica de l'Associació Projecte Vida, que avui ha explicat, ha fet balanç una mica de com està anant l'any. Assegura que ja tenen el mateix nombre de casos que durant tot l'any passat en matèria d'addiccions en l'entorn digital. De seguida explicarem en què ha consistit aquesta presentació i si aporta alguna dada més. Abans, per això, coneguem la informació meteorològica.
2: El Temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: Amb el Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Ara mateix estem registrant les temperatures més baixes de tot el dia, prop de 9 graus en Torre Vella, 5 sota 0 a les fonts d'Arinsal. Encara estones caurà una mica de neu a les baixes encarades cap al nord, al voltant dels 2.000 metres, però aquesta nevada desapareixerà durant la nit. I, en general, durant la nit continuarà bufant vent del nord, provocant estones una mica de fogony al sud del país. Demà, però, aquest vent anirà afluixant i, en general, ens espera un dia assolellat. Mínimes per sota dels 5 graus a pràcticament tot el país. Després, durant la tarda, màximes semblants a les d'avui, si bé farà sol. El més sol que avui. El cap de setmana, molt de sol, les temperatures pujaran lentament.
4: Hi ha clubs i hi ha el club d'Assegur. És el club del client d'Assegur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser d'Assegur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Assegur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a assegur.com o trucant al 876 555.

0: 7 i 23 minuts. Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Educació confirma 14 casos d'assetjament escolar durant el curs passat. El Ministeri ha presentat aquesta xifra en el marc de la trobada amb les Comissions Nacionals de Lluita contra l'Assetjament Escolar i de Seguiment de l'Absentisme Escolar, i afegeix que són el resultat de 53 indicis d'assetjament.
1: D'aquesta manera, pel Ministeri es demostra la capacitat que tenen els centres educatius per identificar de manera precoç possibles situacions de risc i actuar ràpidament els protocols d'actuació, intervenint des dels primers senyals per a protegir l'alumnat i per preservar un clima de convivència positiu. Quan a l'absentisme es van registrar 42 casos greus, crònics. Malgrat això, la taxa dels tres sistemes educatius es va quedar per sota del 0,75% del conjunt de l'alumnat, una dada que, novament, pel Ministeri posa de manifest el seguiment continuat que fan els centres i els serveis implicats. A més, recorden que en aquest curs ja s'aplica el nou decret d'absentisme escolar, que reforça el paper de les escoles en la prevenció i la gestió dels casos, millora també la coordinació entre els àmbits educatiu i social i permet disposar d'indicadors homogenis per fer un seguiment més acurat de la realitat del país. La reunió ha servit per acordar la continuïtat del grup de reflexió que integra representants dels tres sistemes educatius i de diverses administracions i per avançar en l'evolució dels mecanismes de detecció i comunicació de tots els casos.
0: Són les 7 i 24 minuts. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
3: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
6: A Visual Òptica Andorrana torna una de les promocions més esperades. El 2x1 en ulleres graduades de vista i de sol. Compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. De l'1 al 18 d'octubre, visita'ns a l'Avinguda Carlemany 73, a Escaldes Engordany, i consulta'n les condicions. Visual Òptica Andorrana, al costat de la teva salut visual.
7: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.

0: Són les 7 i 27 minuts. El Servei de Salut Mental del SAS ha atès 5.100 persones en un any. Així ho ha confirmat el cap del servei, Joan Soler, en l'acte que ha organitzat el Ministeri de Salut i la Parapública per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental. Malgrat que no han detectat una patologia que s'imposi a la resta, sí que noten un increment de la pressió assistencial i això es comprova amb les persones que s'han acostat fins al Servei de Salut Mental i Addicció. Ricard.
1: Des que va entrar en funcionament fins al 2025 s'hi havien tractat 3.500 persones. Per la seva banda, la ministra de Salut, Helena Mas, ha reiterat la necessitat de trencar amb l'estigma associat amb aquestes malalties i per això l'executiu govern les ha posat al centre de les polítiques sanitàries. Així ha recordat algunes mesures, com ara la creació de servei, el seu trasllat a l'edifici Ròdol, l'increment de recursos humans al servei de prevenció i suport o la inclusió de la psicologia ambulatòria a la cartera dels serveis de la CAS.
2: La salut mental va ser una prioritat indiscutible que vam posar sobre la taula del Consell de Ministres i que sempre s'ha apoyat des de govern. Hem fet una inversió molt alta, no només en governança, sinó també en infraestructures. Per tant, la salut mental, des de tots els prismes, l'hem d'afrontar, l'hem d'integrar com a part de la nostra vida i hem d'intentar tots fer passos endavant per ajudar aquells que estan en una situació de salut mental, però també per cuidar-nos a nosaltres perquè no ens passin coses que siguin molt complicades.
1: Tots dos han fet aquestes declaracions des del pavelló Joan Alai, on s'ha fet el tradicional partit de bàsquet entre usuaris del Ròdol, personal mèdic i altres actors polítics. En referència a un altre dels recursos disponibles, la ministra ha comentat que hi ha dues persones que ocupen els pisos amb suport i ha avançat que en els pròxims mesos se n'incorporaran més. També ha afegit que el centre Sant Lluís de la Seu d'Urgell serà un pas endavant que permetrà donar resposta als usuaris que, pel seu perfil i les seves necessitats, requereixen ingressos en graus de suport molt elevats.
0: Per cert que hi ha canvis en els accessos de les consultes externes de l'hospital per les obres de millora del sistema d'aigües pluvials del viaducte dels Escalls. El SAS informa que des d'ahir mateix, per accedir a les consultes externes, cal fer-ho per la passarel·la instal·lada davant del Tanatori Nacional i passar pel Servei d'Envelliment i Salut. La recepció i la recollida de tiquets de cita s'han desplaçat provisionalment a la dreta del servei fins a acabar els treballs a principis de novembre. Per facilitar l'accés s'ha col·locat una senyalització excepcional. Canviem ara de qüestió, Ricard, perquè Projecte Vida ha atès el mateix nombre de casos que durant tot l'any passat.
1: Així ho ha explicat la secretària tècnica de l'entitat, Eva Tenorio, durant la presentació d'un nou cicle de conferències sobre riscos i addiccions. L'increment s'ha produït per dos motius, per un augment de les diferents addiccions, especialment en l'entorn digital, però també perquè l'associació cada vegada és més coneguda. D'aquesta manera, detalla que des de l'inici d'any han atès 10 joves amb problemes relacionats amb les apostes i les criptomonedes, que és una dada similar a la que van tenir durant tot l'any passat. El perfil són nois d'entre 21 i 31 anys que han estat objecte d'enganys per voler-se enriquir ràpidament. Ho explica la mateixa Tenorio.
3: Hem trobat un perfil que és molt similar, són joves amb problemes d'inversions digitals, criptomonedes, i el problema és que això és molt insidiós perquè acaba sent una addicció com el joc, però molt invisibilitzada, perquè ells pensen que estan invertint.
1: El cicle arrencarà el 15 d'octubre i abordarà els riscos des de la perspectiva de gènere amb una formació per professionals i per famílies a càrrec de l'antropòloga Patricia Martínez Redondo. En aquest sentit, afegeix que el 80% de les dones amb addiccions pateixen també alguna violència de gènere.
0: La policia ha desmantellat un punt de venda de droga a Andorra la Vella i ha detingut dues persones. Tenen 24 i 26 anys i ha estat un arrest i un ha estat arrestat, volem dir, com a sospitós de tràfic de drogues i l'altre per consum i possessió. Segons detalla el cos, l'actuació es va produir en el marc d'una investigació que el grup de delictes contra la salut pública feia setmanes que ja executava i en l'operatiu desplegat els experts van comprovar una sèrie de moviments sospitosos que van confirmar un possible tràfic de drogues. Va ser aleshores quan van actuar.
1: Després d'una de les transaccions van controlar el comprador, el qual portava sobre un gram de cocaïna. A partir d'aquí van detenir el traficant, que també portava una petita quantitat d'aquesta substància a sobre, però quan van escorcollar el seu domicili va ser quan van trobar més de 13 grams de cocaïna i 14 i mig de marihuana preparats per a la venda. També i tenia bàscules de precisió, bosses per elaborar les dosis i un producte que s'utilitza per barrejar la cocaïna abans de distribuir-la. Per altra banda, la policia també ha arrestat dues persones per conduir sota els efectes de l'alcohol. El resultat de la prova va mostrar unes taxes de 2,27 i 2,58 grams per litre de sang.
0: Mentrestant, la policia investiga el robatori d'una gran quantitat de tabac en un comerç del Tarter. El cos d'ordre va rebre la denúncia d'un establiment al qual havien forçat un dels accessos per endur-se la mercaderia, que està valorada en més de 10.000 euros. Les primeres indagacions apunten a quatre individus distribuïts en dos vehicles. La investigació recau en el grup de delictes contra el patrimoni de la policia i ja ha començat a recollir totes les proves, com ara la gravació de les càmeres de videovigilància de la mateixa botiga i també les d'altres negocis de la zona. Fins al moment no s'ha practicat cap detenció. Canviem de qüestió radicalment, perquè Andorra encara està lluny de les xifres de reciclatge que hauria d'assolir l'any 2035.
1: La directora del Departament del Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, ha detallat que, segons les dades anuals que publiquen des del govern, la taxa de reciclatge al país frega el 50%, una xifra que està estancada des de fa uns anys. Tot i això, recorda que institucions comunitàries han imposat un nou model de càlcul que, si s'aplica en el cas andorrà, rebaixa encara més el percentatge i el deixa en el 35%. És, per tant, una dada que es queda molt lluny dels objectius d'economia circular que fixa la Unió Europea i que hauria d'arribar al 65%. Ferrer ha comentat que hi ha fraccions que estan força consolidades, per exemple, el vidre o el cartró, mentre que n'hi ha d'altres que podrien millorar els resultats, com ara els envasos, el tèxtil i l'orgànic. En aquest cas, avança que ampliaran la recollida que només fan ara mateix les grans superfícies comercials i que també esperen la que faci la ciutadania a partir de la nova concessió que han aprovat els comuns.
4: La matèria orgànica aquí al país, de moment, només és obligatòria pels productes singulars, i sí que està previst que en el desenvolupament d'aquest Pla Nacional de Residus es vagi incrementant a altres productes singulars, o sigui, primer intentar continuar amb els productes singulars, que d'alguna manera és més fàcil de recollir i és una qualitat del residu superior, no?
1: Per aconseguir-ho, ha presentat una nova campanya de comunicació que durarà un mes, ha costat 16.000 euros i pretén conscienciar a la població de la importància que té el fet de reciclar, però sobretot vol trencar un mite que sembla establert, que diu que molestar-se en separar els residus no serveix per a res, perquè després es torna a ajuntar tot el que les plantes de triatge. Situacions com aquestes, diu, són les que impedeixen augmentar les taxes de reciclatge de manera decidida.
0: I en clau econòmica han caigut un 9% les matriculacions de vehicles al setembre. Així consta en l'informe elaborat pel Departament d'Estadística, que especifica que durant el mes passat es van tancar 427 operacions, que són una quarantena menys que fa un any. Malgrat que s'ha produït un lleuger increment en el grup de turismes del 4,4%, la davallada en el de camions i camionetes i, sobretot, el d'altres, ha impedit tancar setembre amb xifres positives. Mirant l'acumulat de l'any, aquí sí que el sector ha registrat bons resultats, ja que presenta un creixement que supera el 9%. Concretament, han matriculat 366 vehicles de més i han passat de 3.935 a 4.301. Set i 35 minuts. FEDA estrena una plataforma digital que permetrà consultar el consum energètic, el seu cost i les emissions de CO2 que produeix.
1: Es diu FEDA i tu, i pretén facilitar que els usuaris coneguin els seus patrons de consum i puguin aplicar mesures correctores. Així ho ha assegurat la directora general de la Para Pública, Sílvia Calbó, durant l'acte de presentació, i ha afegit que és una eina que permetrà al client gestionar d'una manera diferent el seu consum energètic, ja que disposarà de tota la informació detallada i això els permetrà implementar mesures d'estalvi. D'aquesta manera, finalitza, contribuirà a incrementar l'estalvi energètic, tot empoderant el consumidor i donant-li informació útil per a la implementació d'aquestes mesures.
5: Entenem que aquesta eina ha de ser una eina que ha de contribuir a l'estalvi energètic, empoderant el consumidor i donar-li informació útil per a l'implementació d'aquestes mesures. Obrim aquest nou canal digital i justament amb aquesta informació molt més detallada que no s'oferia fins ara.
1: Entre les funcionalitats que ofereix hi ha la possibilitat d'establir alertes, comparar el consum propi amb el d'altres usuaris o amb el seu mateix, però d'altres períodes. Una de les més interessants per això és la possibilitat d'establir un perfil energètic a través d'un qüestionari sobre l'habitatge i les persones que hi viuen. Segons diu, l'eina pot estimar quin seria el consum habitual per aquella tipologia i distribuir-lo entre diferents elements de l'habitatge. FEDAITU està disponible per a uns 38.000 contractes, malgrat que no equivalen exactament a tots els clients que tenen, perquè un mateix en pot tenir diversos. Finalment, ha confirmat que en pròximes actualitzacions permetran tramitar altes i baixes de contractes.
6: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: En esports, ara sí, Ricard, l'aparcament de terra que hi ha a l'estadi de la FAF deixarà d'estar disponible aquest mateix diumenge.
1: Sí, això vol dir que l'afició de l'Andorra haurà de buscar alternatives per estacionar diumenge amb motiu del partit contra el Castelló. Es tracta d'uns terrenys que han estat adquirits pel Vela Pader Centre i que l'Andorra havia pogut utilitzar de manera provisional els dies de partit. El club lamenta les molèsties que aquest canvi pugui ocasionar i demana als seguidors que planifiquin el desplaçament amb antelació i consultin les zones disponibles a la parròquia d'en Camamé. Més tant l'Andorra com el Comú recomanen sempre que sigui possible arribar a l'estadi en transport públic per evitar una major concentració de vehicles al voltant del recinte. D'altra banda, el club també ha anunciat que organitzarà un nou desplaçament per acompanyar l'equip en el partit contra el Girona previst per diumenge que ve, 18 d'octubre a 6:45 del vespre a Montilivi. El viatge tindrà un preu de 50 euros amb el desplaçament i l'entrada inclosos. Els aficionats que prefereixin anar-hi pel seu compte podran adquirir només l'entrada per 25. Les reserves es poden fer per correu electrònic o per telèfon i s'haurà d'abonar a les oficines del club abans de dimecres 14 d'octubre. També es podrà fer la reserva i el pagament a les taquilles de l'estadi d'en Camp després del partit d'aquest diumenge contra el Castelló.
0: I encara en futbol, la selecció femenina en aquest cas torna a l'acció amb un doble amistós contra les Illes Fèroe.
1: Sí, dos amistosos demà i dilluns que serviran per continuar preparant la pròxima Nations League, però també per comprovar fins a quin punt l'equip és capaç de fer un pas endavant en el seu joc. El seleccionador Albert Panadero vol aprofitar aquests dos compromisos per treballar aspectes que encara costen més a la selecció, com tenir més la possessió de pilota, plantar-se més a camp contrari i assumir més protagonisme.
7: Hem d'intentar fer coses que potser a la competició a vegades ens costa més, no? Que ens dona més vertigen, no? De jugar més a camp contrari o de tindre moments més en pilota, i són dos partits per intentar mantenir l'essència, però per anar, per provar i intentar anar cap on volem.
1: El partit de la selecció serà aquest divendres a 1:45 del migdia a l'Estadi Nacional.
8: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som Financera d'Assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'Assegurances, al carrer Babot, Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Passen 15 segons de les 7 i 40 minuts. Ricard, no sé si saps si l'entrada i l'autobús fins a Montilivi inclou el bocata.
1: Crec que sí.
0: Creus que sí, no?
1: Crec que sí.
0: És important.
1: Tot i això, demà ho acabem d'aclarir a l'Aquí Esports.
0: Sobretot, fes una notícia concreta i també afegeix de què és l'entrepà. Segur que ens interessa a tots molt.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Ricard. Fins demà.
1: A tu, fins demà.
0: I a tots vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadenaser.ad, del butlletí informatiu Hora 25, i si no hi ha demà l'espai, Hoy por Hoy, passeu una molt bona nit i fins aleshores.
9: Yo disfruto de cada curva. Yo soy motero, motero.
10: Yo hago lo mismo, pagando menos. Yo soy mutuero, mutuero.
11: Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
10: Hazte mutuero, mutuero.
11: Condiciones en Mutua.es.
12: Energía, fuerza, vitalidad. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
13: Poner a punto el coche del abuelo. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
14: Ya era oficial. Había llegado el otoño.
15: La lluvia, las castañas, los boniatos, los huesos de santo, la caída del pelo. Halloween, las hojas secas, la melancolía.
16: Es la excursión perfecta para un hermoso día de otoño.
15: ¿Qué te inspira el otoño?
17: ¿Qué te va a gustar el otoño?
18: En este otoño.
19: Ya
17: puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
18: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Otoño. El SER.
17: El Faro, con Mara Torres.
19: La Ventana, con Carlas Francino.
20: La Ventana, donde a partir de este momento nos toca, como cada día, repasar algo muy importante.
19: Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
20: Lo que queda del día, entre otras cosas, es Hora 25, hoy desde Barcelona con José Luis Astre.
21: Pues mira, el día que estamos repasando, desde luego, comenzó hace 23 horas, ajá, cuando José Luis Astre dio la noticia, sí, de la muerte de Mari Carmen.
20: Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
22: Buenas tardes.
20: Vamos de inmediato con la información deportiva, pero antes, una noticia de última hora que acabamos de conocer. Mari Carmen, la mujer que fue desahuciada de su casa hace unas semanas y precisamente cuyo desahucio propició una movilización que se ve todavía en las calles y que ha llevado al final a un adelanto electoral, ha fallecido.
21: Una noticia que nos impactó y a partir de ahí 23 horas cargadas de emociones. Sastre habló con la abogada de Mari Carmen Abascal, que la ha acompañado en los últimos días y también en los años de lucha para quedarse en su casa y no ser desahuciada. Se llama Beatriz Duro.
23: La verdad es que eso también nos da mucha paz, mucha calma, porque ella supo que podía haber vuelto a su casa y ella pues también tenía esa esperanza, ¿no?, de poder volver a su casa y tener un sitio donde volver. Sabe perfectamente la repercusión que ha tenido, sabe que había movilizaciones en todo el territorio, la acampada de Sol, ha conocido incluso pues el adelanto de las elecciones, el decreto Mari Carmen, estaba ella muy contenta también y absolutamente de todo.
21: Y esta mañana Aymar Bretos hablaba con Koldo Kaslak, que es relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, que intentó interceder para que se parase el desahucio. Y esta mañana se hacía una pregunta.
24: ¿Qué necesidad había, ¿no?, para tanta crueldad? ¿Cuánta rentabilidad compensa tanta crueldad? El poder realmente de los derechos humanos se mide en lo que sucede en la calle, lo que sucede en las plazas, y yo creo que España estas últimas semanas está demostrando que ahí hay un caldo de cultivo para una movilización extraordinaria a favor del derecho a la vivienda y es un ejemplo para muchos otros países.
21: La noticia sobre la muerte de Mari Carmen Abascal corrió inmediatamente por todos los medios de comunicación dentro y fuera de España.
25: Mari Carmen.
26: Mari Carmen.
27: Mari Carmen.
28: Mari Carmen.
29: Mari Carmen Abascal, the 87-year-old woman who was evicted from her home in Madrid and became a symbol of campaigns calling for improved access to housing, has died.
21: Y en todos los países se levantó una ola de empatía con esta mujer. Bueno, en casi todos los países.
30: En radios y televisiones de todo el mundo se ha hablado hoy de Mari Carmen, en todas a favor. Solo hay un país en el mundo en el que ha habido televisiones donde se ha difamado, calumniado a Mari Carmen Abascal. Solo uno.
31: ¡Viva España!
21: Pues sí, en nuestro país, y no solamente en televisiones, también en las redes sociales, Marc Amorós nos ha repasado algunas de las bazofias que han corrido en las últimas horas por las redes sociales contra Mari Carmen, ya sabiendo que había muerto.
32: Ya has comentado lo del asesinato, se le pide la autopsia. También se está diciendo en redes que Mari Carmen habría sido obligada a votar por correo antes de ser asesinada. También se dice que Mari Carmen habría sido elegida deliberadamente en un casting para convertirla en una mártir política. Se ha llegado a comparar la muerte de Mari Carmen con el 11M, con los atentados de Atocha del 11M. Algunos usuarios en redes han llegado a publicar mensajes que decían: esta vez no ha hecho falta volar por los aires a 192 personas, en alusión a los atentados del 11M. Hay que tener...
20: Hay que ser miserable. Justo. Ya está.
32: Sí, total.
20: Como la copa a un pino.
21: Hay que ser muy miserable, desde luego. Y lo peor no son estos mensajes falsos que se fabrican para hacerlos correr por las redes sociales. Lo peor es cuando la cosa llega también a las instituciones.
30: En el Ayuntamiento de Vitoria se ha guardado un minuto de silencio y el Partido Popular ha estado de acuerdo. En la Comunidad Valenciana el Partido Popular también ha dicho sí. En Andalucía el Partido Popular ha dicho sí. En Aragón el Partido Popular ha dicho sí. En Madrid el Partido Popular ha dicho no. Y como Madrid ha dicho no, Alberto Núñez Feijóo ha dicho no. El razonamiento de Alberto Núñez Feijóo es este.
33: Se cree capaz de manipularlo todo.
2: y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
30: Es difícil de entender porque si Mari Carmen es una víctima del sanchismo, ¿por qué no un minuto de silencio? La respuesta es fácil, porque lo ha dicho Ayuso.
3: Y punto pelota, que le guste bien, si no, pues también.
30: Escuchamos lo que ha dicho hoy entre aplausos.
4: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan: ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella: a Pedro Sánchez.
30: Es verdad que Mari Carmen Abascal dijo esto, pero a Isabel Díaz Ayuso se le ha olvidado lo que venía a continuación.
5: Después iría a la señora Isabel Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y creo que le viene un poco grande.
30: Esta última parte a la presidenta de Madrid se le ha olvidado. Hello.